Momentos. Si necessites parlar, aquest és el teu lloc. Aquest és el teu lloc. Momentos. T'escoltem.

per les confidències, pels comentaris, per la intimitat, per les consultes, les opinions. Momentos és un programa amb nom propi que presenta i dirigeix Luis Rodríguez, on la nit adquireix un caràcter confidencial generat per la participació dels oients que es converteixen en autèntics protagonistes. Els seus ingredients són sinceritat, profunditat i respostes solidàries.

0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: del trànsit. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, a hores d'ara, destacant que tenim una incidència, un accident a la GI-652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en ambdós sentits de la marxa i provoca fins a 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, però, més enllà d'aquesta incidència, tenim força tranquil·litat. Parlem només d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Trobem lentitud al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, sobretot als primers trams on es pateix més intensitat en la circulació. Per altra banda, també trobem retencions intermitents al Vallès, d'un quilòmetre i mig a la C-58 des de Sabadell, també per la C-17 a Parets del Vallès en direcció a Barcelona. També cap a la capital catalana tenim retencions al vessant Llobregat amb congestió per la A2 i la B-23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: I també t'expliquem que desplaçar-se avui amb Rodalies pot ser una mica més complicat de l'habitual, tot plegat per la convocatòria de vaga del Sindicat Ferroviari Intersindical, que ha obligat a aplicar serveis mínims que són del 66% en hores punta, de 6:45 a 9:45 del matí i de 4:08 de la tarda. La resta de la jornada, el servei es redueix al 33% de l'oferta habitual. I Barcelona ja escalfa motors per al gran de part del Tour de França. A només uns dies de l'inici de la prova, els hotels de la ciutat freguen el ple absolut i els apartaments turístics preveuen una ocupació superior al 80%. El sector confia que la cursa deixi un important impacte econòmic i contribueixi també a reforçar la projecció internacional de Catalunya com a destinació esportiva i turística. Després d'un juny marcat per grans esdeveniments com el Primavera Sound, el Sonar, la visita del Papa o el Gran Premi de Fórmula 1, els hotelers asseguren que el Tour ha provocat un nou repunt de la demanda. En un dels establiments situats al centre de Barcelona, l'ocupació ja s'acosta al 100%. El seu director, el Roger Grau, explica que l'increment de reserves els ha permès fins i tot a pujar una mica els preus.
2: En principi no tenim identificades reserves que com a tal vinguin pel Tour, com podia ser equips ciclistes, per exemple, però sí que és veritat que hem notat un repunt de la demanda tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves, que ens fa pensar que aquest event sí que ha tingut un event en la plaça. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el Tour per aquí a Barcelona, sí.
0: Pel que fa a la mobilitat, recordem, el Tour no coincidirà amb l'operació sortida del primer cap de setmana de juliol, però sí que comportarà afectacions importants al trànsit. Diumenge, durant l'etapa entre Tarragona i Barcelona, hi haurà talls de carretera d'unes 5 hores en diversos punts al corredor litoral, especialment a la N340 i a la C31. Com a alternativa, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Dilluns, les restriccions es traslladaran a Osona, al Ripollès i altres vies a l'interior, motiu pel qual es recomana planificar els desplaçaments amb antelació i buscar rutes alternatives o utilitzar el transport públic. Temps ja pels esports i, com no, el ciclisme protagonista. Víctor Navarro, molt bon dia.
3: Bon dia. Comença una setmana, la de juliol, que serà també clau a Barcelona pel Tour de França. Històric, aquest dijous es presentaran els equips de la ciutat comtal davant de la Sagrada Família i dissabte la primera etapa, una crono per tota la ciutat de Barcelona de 19 quilòmetres. Diumenge, sortida de Tarragona que acabarà a Barcelona, 168 quilòmetres de recorregut. I dilluns, ja el proper dilluns d'aquí una setmana, de Granollers i ja enfilarà cap amunt, cap a França, en 195 quilòmetres. També és una setmana important en clau Barça perquè aquest dimecres pren possessió el president electe Joan Laporta. Ho farà a les 8 del vespre i demà el Barça anunciarà la seva samarreta després que equips com per exemple el Girona ja ho hagin fet. I avui també és un dia important perquè hi ha reunió a la Lliga, a la seva seu a la capital, amb tots els equips de primera i segona. Això vol dir que hi seran el Barça, Espanyol, el Girona, l'Andorra i també el Sabadell, que acaba de pujar a segona divisió.
4: Herrera a COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
6: Si con las humedades te las tienes que ver.
7: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
8: Murprotec.
9: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93265-1155, 93265-1155.

0: ordenador o en tu oficina Mafre. Mafre es tu referente en planificación financiera.
1: Escribe a Carlos Herrera.
2: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
1: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
3: Renault. ¿Tienes un Renault? Entonces tienes que escuchar esto. Ya eres de My Program, o lo que es lo mismo. Tienes un montón de descuentos en mantenimiento, promociones personalizadas, ventajas por tu cumpleaños, sorteos para experiencias VIP y mucho más dependiendo de tu nivel. Y para aprovecharlo solo tendrás que activar tu cuenta en renaultmyprogram.es con tu matrícula. Hazlo ahora y descubre ya todas tus ventajas antes de venir a Renault Care Service. Porque, ¿quién mejor que Renault para cuidar de tu Renault?
4: Y tiempo ya de repasar todo lo que está pasando en tu COPE más cercana.
5: Herrera en COPE.
1: La mañana.
6: COPE Catalunya y Andorra.
1: Estàs informat.
7: I amb el final del curs escolar torna un clàssic de cada estiu per a milers de famílies catalanes. La cursa d'obstacles per encaixar calendari, feina i pressupost durant les 11 setmanes de vacances dels infants. A Catalunya, gairebé 800.000 llars amb menors de 16 anys es troben ara mateix reorganitzant un trencaclosques logístic que sovint es converteix en un repte difícil de resoldre. El principal problema és doble. D'una banda, la conciliació laboral, no només ara el mes de juliol quinta, sinó també el mes d'agost, quan bona part de les activitats educatives i de lleure redueixen dràsticament l'oferta. I de l'altra està el cost econòmic, que pot superar fàcilment els 1.000 euros per fill si es cobreixen totes les setmanes amb casals i activitats en menjador. En molts casos, les famílies es troben amb una oferta limitada precisament en el període que més les necessiten. I com dèiem, el cost també es converteix en un factor determinant. A Barcelona, una setmana de casal en menjador pot arribar a superar de llarg els 150 euros per infant, una xifra que fa que moltes famílies hagin de combinar recursos, avis, cangurs, vacances esglaonades o reducció d'activitats. I d'aquesta situació et parlarem avui a la nostra programació de COPE Catalunya i Andorra. Serà un dels apunts a l'actualitat d'aquest dilluns, de temps estable, especialment al matí, que serà més assolellat arreu de Catalunya, tot i que a partir de migdia ja creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona, on s'esperen ruixats i tempestes que localment poden ser intenses. De manera més aïllada també podria caure algun xàfec a punts del prelitoral. I pel que fa a les temperatures, continuarà fent calor, una mica menys, tot i que a Ponent i a la Vall de l'Ebre encara es podran arribar als 36 o 37 graus. Tenim ara mateix a Barcelona 28 graus, a Tarragona 26, 23 a Lleida, 25 a Girona i 20 a Andorra la Vella. També coneguem l'estat del trànsit. Ferran Arandiga, molt bon dia.
8: Bon dia, continuem la jornada avui dilluns destacant aquest accident actiu a la GI 652 a l'altura de Pals, que encara obliga a tallar la calçada en dos sentits de la marxa. També tenim una altra incidència. Fa una estona hi ha hagut una avaria a la A2, doncs que a hores d'ara en Sant Joan d'Espí, en direcció Lleida, deixa encara 4 quilòmetres d'aturades intermitents. Per altra banda, tenim retencions habituals amb molta intensitat als accessos i voltants de Barcelona, destacant el Besòs en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també hi ha força lentitud pels túnels de Vallvidrera i també a la AP7, amb cues en direcció Tarragona entre la Roca i Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. També en sentit nord hi ha un quilòmetre de lentitud al punt de Cerdanyola. Per altra banda, i per últim, destaquem el Llobregat amb cues a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
7: I pel que fa als transports públics, recordar que hi ha vaga a Rodalies, a Renfe, tot plegat per la convocatòria del Sindicat Ferroviari Intersindical. El Departament d'Empresa ha establert serveis mínims que seran del 66% en hora punta i del 33% a la resta de la jornada.
9: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
7: Avui s'obre a Catalunya la convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves, una de les principals línies de suport a l'habitatge impulsades per la Generalitat en un context de dificultats creixents d'accés al mercat de lloguer. Les sol·licituds es podran presentar fins al 10 de juliol. Poden optar-hi els joves de fins a 35 anys, que data 31 de gener de 2026, siguin titulars d'un contracte de lloguer.
9: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
1: Herrera a COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.

0: donarem més de 10.000 ajudes. De fet, ja estan gairebé totes atorgades a infants perquè puguin fer activitats de lleure, tant de colònies com, com casals. Sí que ens trobem que l'administració cada cop veu més la necessitat de donar aquest tipus de suport, però segueix sent ínfim. És a dir, per posar un exemple, és el com a més gran, l'Ajuntament de Barcelona dona un màxim de 14 dies de beques pels casals d'estiu, que això a nivell de tot l'estiu, si tinguessin juliol i agost, és només una quinzena, com si diguéssim, i no arriba a la quinzena. Llavors, doncs, fem això, que nosaltres com a entitat privada, al final que som, hem de donar un volum molt gran perquè les administracions donen molt poc. I ens hem de reajustar entre tots i donar suport a les famílies perquè puguin fer el màxim de dies d'activitat de lleure possible i becada. Em preguntaves també, perdona, sí, el perfil de famílies. Cada cop és més. Avui en dia, per exemple, nosaltres com a entitat, una de les coses que demanem per poder accedir a la beca és que un dels dos, pare o mare, o dos persones referents estiguin a l'atur, un dels dos, o que tinguin els infants a la beca menjador. És a dir, al final intentem buscar aquestes objectivitats que tenen també de l'administració. Mm-hmm. El perfil cada cop es va ampliant i la necessitat és més gran.
1: Xavier, quin és la mitjana d'ús d'un casal, de les famílies? És a dir, estan una setmana, dues setmanes, un mes, dos mesos. El gran gruix, quant temps això sol estar?
0: El gran gruix està un casal d'estiu entre dues i tres setmanes. De fet, la setmana que comencem avui, dia 29, i la setmana següent, ja et dic, sí, més o menys, aquestes tres setmanes que venen són les setmanes estrella, les setmanes més punta que venen de casals d'estiu. Uh-huh. Sí que hi ha molts infants que estan les sis setmanes de casal, i fins i tot alguns que estan també a l'agost, on tenim l'activitat, però el gran gruix és aquestes dues, tres setmanes.
1: A banda del, com dèiem, del Tetris econòmic, l'organització de l'estiu genera una gran càrrega mental i angoixa les llars, però és que, a més, aquests darrers anys s'ha sumat un altre factor de pressió ambiental. Precisament teniu un grup de treball sobre com adaptar els casals, colònies i campaments al canvi climàtic. Com es gestiona pedagògicament i logísticament un casal sota onades de calor extremes sense perdre, jo què sé, el dret a jugar a l'aire lliure? Com ho gestioneu? Perquè és veritat que fa uns dies vam parlar amb una pediatra i ens parlava de que a partir de certs graus, doncs les persones i els infants encara més, doncs tenim uns canvis d'humor, d'estat i de tot plegat. Clar, això vosaltres ho denota moltíssim.
0: Sí, de fet és la gran problemàtica que ens trobem avui en dia, activitats de lleure, no només a casals d'estiu, també a colònies. En quant a colònies, al final van a zones naturals, que durant el dia sí que és cert que fa molta més calor, però més a la tarda, vespre, sí que refresca i és una mica més amable fer l'activitat. En canvi, en casals d'estiu, que al final l'horari és molt semblant a l'horari escolar, doncs busquem molta inventiva també. Nosaltres apostem per fer activitats d'aigua una mica més pedagògiques, és a dir, que vagin més enllà d'una mànega, per intentar fer tallers relacionats amb l'aigua o activitats de l'estil, per intentar refrescar i sobretot no fer activitats fortes, diguem-ho d'aquesta manera, a l'estona de més calor, en un pati sense res. Què passa? També ens trobem que sí que és cert que les escoles estan canviant bastant en quant a poder fer que estiguin espais climatitzats. Llavors intentem fer sempre que puguem activitats a l'interior quan es permet. Però realment és una de les coses que ens estem trobant i que estem treballant encara els propers anys per anar cap aquí.
1: Clar, és curiós perquè això fa 10-15 anys, evidentment que a l'estiu feia calor, perquè és normal, a l'estiu ha de fer calor i a l'hivern fred, però no arribava al nivell de problemàtica extra a tenir en compte. Això ara, doncs, escolta, no en teníeu prou, doncs vinga, ara anem a pensar en com salvem això, no?
0: Se'ns ha sumat i és complex, al final, perquè estem a escoles que no estan pensades per fer activitats al juliol o a l'agost. Llavors aquí és la gran problemàtica. L'altre dia parlàvem amb uns companys que hem també fer pressió a l'administració perquè les escoles siguin refugis climàtics també en aquests moments i que es puguin fer activitats en aquests moments.
1: Clar, però vull dir, ja no ho són durant el curs, doncs difícilment ho seran a l'estiu. Però bueno, això és un altre tema. Escolta, Xavier, per acabar, la FAC, l'Associació de Famílies de Catalunya, demana que no s'utilitzin criteris mercantilistes i econòmics i que el lleure s'hagi de garantir com un dret universal per a tots els nens, independentment del calendari laboral dels pares.

0: Quin pas endavant hauria de fer la política pública per estructurar l'estiu de manera que no sigui un campi qui pugui familiar?
1: Doncs, sota l'opinió personal, aquí ja hi entra una mica la proposta, crec que les línies de beques haurien d'anar molt més adequades a totes les realitats familiars. Avui en dia no només necessita una beca, com parlaves abans, que són gairebé més de 1.000 euros per infant que vagin en un casal d'estiu al juliol. Al final, les línies de beques van adreçades sobretot a famílies amb certa vulnerabilitat. En canvi, una família mitjana, diguem-ho, tot i que avui en dia crec que ja no existeixen, sí, també una despesa de 1.000 euros també et destrossa les vacances, sí, o destrossa l'economia familiar. Llavors, trencar una mica aquesta barrera de que les beques només van per persones que ho necessiten molt, sinó també, al contrari, fer una, no sé si línia de beques o com treballar-ho de forma més transversal perquè sigui assequible per tothom. Jo crec que aquí no hauria d'anar i aquí el paper és de l'administració pública, sobretot.
0: Doncs l'estiu, que hauria de ser sinònim de joc, colònies, riures i aprenentatges transformadors a la natura, però la realitat de les 11 setmanes sense escola despulla sovint les costures d'un sistema que descarrega el pes de la conciliació i el cost de la vida sobre les espatlles de mares i pares. Com ens recorda el Xavier Florido, des de les xifres d'una campanya gegantina que intenta no deixar ningú enrere, el lleure és una eina d'equitat social i indispensable. I el repte del futur immediat, però, ja no és només omplir de sentit el juliol, sinó aconseguir que les necessitats d'infants i famílies rebin una resposta pública i universal sense importar el que digui el calendari quan arriba l'1 d'agost. Xavier Florido, escolta, gràcies per atendre'ns i...
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vaja, que tingueu un bon estiu.
1: Igualment per vosaltres, que vagi bé.
0: Gràcies, Xavier. I tot seguit t'he de parlar de INSCOR. Porque INSCOR es el centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita justo para cuando lo necesitas. Llámanos, teléfono 93 425 1962. Estamos en la calle Folguerolas, en Barcelona.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Cataluña y Andorra.
2: Estás informat. Estàs escoltant
4: COPE Tarragona.

0: Precisament tancàvem la conversa amb el Xavier Florido apuntant a la necessitat que la política pública assumeixi el lleure com un dret universal per evitar que l'agost es converteixi en un campi qui pugui familiar. Però com es viu aquesta realitat des de la primera línia de les llars catalanes? Com es gestiona un engranatge on conflueixen l'angoixa per la conciliació, les factures de més de 1.000 euros per fill i la manca estructural d'oferta pública? Anem a analitzar el punt de vista, les demandes i el cansament de mares i pares. Mira, i per fer-ho parlem amb el Jordi de Carreras, ell és el president de la AFAC, que és la federació que agrupa les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya. Jordi, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Jordi, comentàvem fa un moment amb Fundesplai, les entitats argumenten que l'oferta de casals a l'agost disminueix radicalment perquè la demanda baixa en picat, ja que molts pares fan vacances. Des de la FAC, però, vosaltres heu dit i critiqueu que s'utilitzin criteris mercantilistes per aquest aspecte. Per què creieu que s'està fent una lectura errònia de la demanda de les famílies?
1: Bé, en realitat és que hem de vigilar en quines famílies estem pensant, no? Durant l'estiu, que és un període llarg de desconnexió de l'escola, hi ha moltes famílies que no tenen vull dir, no tenen alternatives, no? I la dificultat està en l'accés, diguem, a aquestes llocs, espais per acollir els seus fills i filles, potser perquè tenen vacances molt reduïdes o no en tenen, i per tant és un moment en què es pot crear una bretxa, bueno, pot incrementar una bretxa social educativa en aquest, no? Creiem que això és el que s'ha d'abordar i estudiar el màxim de possibilitats.
0: Clar. En el document que estem analitzant avui, algunes mares expliquen el patiment de viure en zones com, per exemple, l'Eixample de Barcelona i trobar un sol casal obert en tot el districte durant l'agost. Fins a quin punt aquesta mancança s'ha convertit en un factor de segregació entre els nens que tenen xarxa familiar, és a dir, padrins, tiets, i els que no en tenen?
1: Clar, efectivament, les situacions personals marquen molt aquest moment que evidentment, bueno, com deies, disminueix molt l'oferta, no? Això el que incrementa és aquesta bretxa, com deia, entre les oportunitats que tenen els nois i noies, no? Perquè aquestes dificultats de conciliació i de possible accés també per barreres econòmiques fan que tot aquest temps els nois i noies potser alguns desconnectin molt i no tinguin accés a experiències d'estiu que siguin més enriquidores. Potser seran més empobrides, potser no estaran prou atesos i aquesta desatenció es pot portar, pues, a dinàmiques de pantalles, també falta d'accés potser a refugis climàtics on passar la calor, no? tan infernal, diguem, que incrementa estiu rere estiu. Per tant, alhora aquesta bretxa educativa durant l'estiu, si no es tenen accés a aquestes experiències més enriquidores, que poden ser des d'anar a vacances amb els pares, perquè així és possible, com anar a casals prou enriquits, on tinguin experiències que encara no siguin directament educatives, però són educadores, doncs això incrementa aquesta bretxa educativa i cal vigilar perquè normalment sempre recau en els mateixos.
0: Clar. Sovint es parla de la tornada a l'escola de setembre com el gran sotrac econòmic de l'any, que ho és, eh? Però les factures més altes s'acaben pagant a l'estiu. Una setmana menjador a Barcelona pot fregar els 150 euros per infant. Quantes famílies es queden literalment excloses de l'oci educatiu a l'estiu per una qüestió purament econòmica?
1: Clar, és que aquí és on volem demanar que es repensi i s'explorin el màxim de fórmules o mesures que puguin donar opcions de diverses maneres, no? Potser no sempre han de ser estrictament casals, però ni potser tot obligatòriament sufragat públicament a tot arreu, però en aquest sentit potser explorar possibilitats que el mercat laboral, diguem, ajudi en aquest sentit a aquestes possibilitats diferents i que vagin omplint tot aquest espai de temps, no?
0: Uh-huh. A banda de la logística, que déu-n'hi-do, i dels diners, que també ja hem vist que pot ser una càrrega vaja, importantíssima. Hi ha un factor invisible de la qual des de la FAC sempre ho expliqueu i en feu bandera, la salut mental i la càrrega mental de les famílies. Planificar l'estiu amb mesos d'antelació i fer l'enginyeria de quadrar calendaris entre pares, mares, fills, està convertint la recta final del curs en un calvari per a molts progenitors, oi?
1: Sí, sí, efectivament. Diguéssim, el Tetris que implica buscar totes les alternatives que un tingui a l'abast, que com dèiem poden ser molt desiguals, i fer-les encaixar i a vegades intentar col·laborar entre famílies i bueno, també si hi ha casals gestionats per AFAS, doncs basen això en llocs on estiguin actius, doncs efectivament és una gestió extra més amb l'estrès que implica saber que si no es pot solucionar, doncs els teus fills i filles doncs estaran desatesos i estaran en un temps que potser no, bueno, incrementarà aquesta bretxa d'oportunitats.
0: Jordi, anem a parlar ara també d'un... Anem a posar sobre la taula, de fet, si voleu, un canvi de paradigma, perquè clar, fins ara sempre hem pensat, escolta, el curs escolar, no? Ara poso xifres rodones, eh? De l'1 de setembre fins a un, dos o tres dies, depèn del curs, de la Revetlla de Sant Joan. I prou, i aquí s'ha acabat i ja ens tornem a veure l'1 de setembre. Clar, des de la FAC reclameu que el lleure de l'estiu ha de ser un dret universal i gratuït de la mateixa manera que ho és l'escola durant el curs. I, per tant, doncs s'ha de fer... O sigui, no ens hem d'oblidar el 20 de juny i tornar-nos a saludar l'1 de setembre, no? Perquè l'estiu deixi de ser una font d'angoixa i de desigualtats. Quina reforma estructural demaneu exactament a la Conselleria d'Educació i als ajuntaments per fer que el curs no sigui només, escolta, el moment d'anar a classe, després ja ens oblidem i ja ens tornarem a veure l'1 de setembre?
1: Bé, efectivament és que el sistema d'abordar aquests reptes tan importants per precisament donar igualtat d'oportunitats, que això és un dret de tots els infants i joves, i la universalització i gratuïtat primer s'activa, diguem, el sistema educatiu i l'accés també a un menjador universal, a serveis que són bàsics i fonamentals pel benestar dels alumnes, és un camí que s'ha d'anar recorrent i no pot quedar com tants anys a l'espera, diguem, no? Perquè això està incrementant any rere any aquesta bretxa i això tindrà problemes, té problemes socials que ens afectaran a tots, no? També als que no tenen fills i filles, no? Aquestes mesures, bàsicament, afrontar, començant pel començament, no?, la gratuïtat de l'educació obligatòria bàsica de manera real i efectiva, dotant els centres d'aquells recursos que realment necessiten, assegurant, evidentment, la inclusió a tots els centres a través dels recursos humans necessaris i adequats, no?, per cada alumne i jove. I aquests menjadors que no estan presents a molts instituts, doncs que són imprescindibles, precisament també són espais educadors i llavors molts no tenen aquests espais. I en aquest sentit, eixamplar-se en tot aquest temps, perquè aquest espai, que és l'estiu i que és tan llarg, diguem, al nostre país, aquí el salt, no?, sempre, evidentment, és un espai que pot haver-hi diferències, però sigui el mínim possible.
0: Clar, parlo de les escoles perquè són estructures que ja estan construïdes, eh? Però creus que les escoles haurien d'estar obertes tot l'any, tot el curs? Evidentment, amb la rotació pertinent de personal i amb el canvi de manera de fer, eh? Però seria un punt interessant. Ho dic perquè al final les escoles ja les coneix tothom, saps on estan, ja estan construïdes, segurament caldria algun retoc, però seria una bona idea?
1: Home, nosaltres no hem explorat específicament fórmules, però evidentment un recurs públic que gestioni eficientment pot voler dir efectivament això, que no quedi tancat i aturat, sinó que es pugui gaudir d'ell al màxim de temps possible, no? És un recurs públic i ja està a l'accés del màxim de temps per tothom, no? Perquè és eficient. Per tant, com ja fan moltes AFAs organitzant casals d'estiu, doncs estirar l'ús d'aquesta infraestructura hauria de ser una mesura a estudiar activament, sí.
0: Doncs si la visió de les entitats de lleure ens mostra el repte logístic d'organitzar milers de places, la veu de les famílies que representa el Jordi, que hem escoltat ara mateix, ens recorda que darrere de cada gràfic i de cada vacant hi ha una llar que intenta no naufragar. Les 11 setmanes de vacances escolars continuen sent un buit legal i organitzatiu que resolen massa sovint les economies familiars o la bona voluntat dels avis, dels tiets o dels cosins. Escoltant la FAQ, queda clar que el debat ja no pot ser si hi ha o no suficients nens per obrir un casal a l'agost. El debat és si com a societat estem disposats a garantir que el dret a l'educació, al joc i a la conciliació real no s'acabi quan sona el darrer timbre de l'escola, com deia, el 19, 20 o 21 de juny. Hem parlat amb el Jordi de Carreras, president de FAQ. Jordi, gràcies per atendre'ns i, escolta, amb la mesura del possible que tinguis un bon estiu.
1: Moltes gràcies a vosaltres també per donar veu a les famílies.
0: Clar. Gràcies, Jordi. I, escolta, que ve un esdeveniment molt important als propers dies a Catalunya i ara t'he de donar una informació que crec que t'anirà bé. Mira, si us heu de desplaçar els dies 5 i 6 de juliol a motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya, hi haurà afectacions importants a la mobilitat en diverses carreteres. El dia 5 es preveuen restriccions i desviaments en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. El dia 6 les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i a la Cerdanya. Consulteu els canals oficials de trànsit i planifiqueu el vostre trajecte sempre amb antelació.
2: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
3: Busca Herrera en Cope y escríbenos.
4: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
4: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
7: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
8: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
9: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
10: La información y el entretenimiento sin complejos.
11: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
12: Este verano, Telecinco a todo color.
13: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
14: No, me ha entrado esto.

0: La clínica Cuides UIC Barcelona és la primera clínica universitària a Espanya dedicada a l'assistència integral del pacient amb malalties avançades, cures paliatives i acompanyament al final de la vida. Està situada a l'Hospital Universitari General de Catalunya, que és hospital adscrit a la universitat, i va néixer el 2022 amb la voluntat de cuidar i acompanyar de manera personalitzada a totes les persones que pateixen malalties avançades i a les seves famílies. La seva tasca està basada en un model d'atenció centrat en el pacient, per la qual cosa disposa d'un equip multidisciplinari de professionals de diferents especialitats com la medicina, la infermeria, la psicologia i el treball social. Aquest centre, juntament amb les altres dues clíniques universitàries, la Clínica Universitària Odontològica i la Clínica de Suport d'Assistència Psicològica, exemplifica la transferència de coneixement que impulsa UIC Barcelona, ja que són espais on es trasllada a la societat tot el coneixement generat pels projectes de formació i recerca de la universitat. En aquests espais i a través de la pràctica clínica, els futurs professionals aprenen que el coneixement no s'acaba a l'aula, sinó que pren sentit quan s'aplica a l'atenció a les persones. Mira, parlem d'aquests i altres aspectes i de la missió de la clínica Cuides UIC Barcelona amb Luz Ortega, que és la seva gerent. Luz, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Què tal?
0: Escolta,
1: estem preparats per parlar.
0: Quan sentim parlar de cures pal·liatives, sovint encara ho associem exclusivament als darrers dies de vida. Què són realment i per què és tan important que arribin de manera precoç als pacients?
1: Mira, doncs, aquest punt és important, no? Perquè encara hi ha la idea de que les cures pal·liatives només intervenen quan ja no hi ha res a fer. Però és just al contrari. Les cures pal·liatives comencen molt més abans del final de la vida, no? I tenen com a objectiu millorar la qualitat de la vida de les persones amb una malaltia greu o avançada. No només tractem el dolor o altres símptomes, sinó que acompanyem, no? També a la persona i a la seva família, al seu entorn, en tot el procés. Quan les cures pal·liatives arriben de manera precoç, els pacients viuen amb més benestar, amb més autonomia i poden prendre totes les decisions adients amb més tranquil·litat.
0: A Cuides UIC Barcelona promoveu una atenció integral que va més enllà del tractament dels símptomes físics. Quines són les principals necessitats que acostumeu a detectar en els pacients i també a les seves famílies?
1: Mira, les principals necessitats que acostumem a detectar quan una persona rep el diagnòstic d'una malaltia avançada, el que canvia no és només el seu cos, també canvia la seva vida, la de la seva família i, com comentàvem abans, també, no? La del seu entorn i la manera d'entendre el futur. És per això, no?, que parlem d'una atenció integral. A més de controlar els símptomes físics, el que abordem són les necessitats emocionals, les necessitats socials i espirituals que poden aparèixer. Moltes persones, no?, durant aquest procés tenen pors, incertesa, preocupació pels seus fills, per la seva parella, pel seu treball, no?, tot i que també poden estar en aquesta casa d'una manera activa. Dubtes sobre el sentit que estan vivint o sobre com volen ser cuidades, no? En aquest cas també hi ha famílies que necessiten ajuda per organitzar-se o simplement un espai per expressar el que senten. Llavors, totes aquestes dimensions són les importants, no? I el que tenim que entendre és que quan la malaltia afecta a la persona, afecta a totes aquestes dimensions de la seva vida.
0: Cuides UIC Barcelona és la primera clínica universitària d'Espanya dedicada específicament a les cures pal·liatives. Què aporta el fet de ser una clínica universitària tant als pacients com als futurs professionals de la salut que s'hi formen?
1: Bueno, aquest és un valor diferencial molt important, no? Sobretot des del nostre punt de vista. Ser una clínica universitària significa que l'assistència, la docència i la recerca van de la mà. Els pacients reben una atenció basada en el millor coneixement científic disponible i al mateix temps també contribueixen, no?, de manera indirecta a generar nous coneixements que milloren les cures del futur. També formem estudiants de medicina, d'infermeria, de psicologia i d'altres professions sanitàries, no?, perquè aprenguin des del primer dia perquè cuidar no és només curar, sinó també prestar atenció en totes aquestes esferes que comentàvem abans. És un punt de trobada entre la universitat i la societat. Investiguem de la mà també de la càtedra UICER, no?, per millorar l'atenció i formem professionals amb una mirada més humana.
0: La màxima que regeix el treball de la clínica Cuides UIC Barcelona és que cuidar és molt més que un acte sanitari. Què ha après durant aquests temps treballant al costat de persones que afronten una malaltia avançada o al final de la seva vida?
1: Bueno, la veritat és que durant tot aquest temps, no?, he après que les persones continuen tenint il·lusions, valors, necessitats de sentir-se estimades fins al final. La nostra feina aquí en les cures pal·liatives i en la clínica Cuida's, UIC Barcelona, és preservar, no?, aquesta dignitat, donar atenció i acompanyar-les perquè visquin aquesta etapa de la millor manera possible. Per nosaltres, no?, i en aquest aprenentatge, cuidar és sobretot escoltar i ser presents per nosaltres.
0: A la clínica compteu també amb la col·laboració de personal de l'EAPS, així com de voluntaris. Quina tasca fan i quin valor afegit aporta aquesta participació?
1: Bueno, aquesta participació és possible també amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i ens ha permetit crear aquest EAPS, no?, que comentaves, que és l'EAPS Cuides Week. I en aquest cas les cures pal·liatives és molt important que tots tinguessin present que són un treball en equip. Cap professional per si sol pot donar resposta a totes les necessitats d'una persona. En aquest cas, l'EAPS Cuides Week aporta professionals especialitzats en l'àmbit psicològic, social i espiritual, que ajuden tant els pacients com a les seves famílies a afrontar moments de gran vulnerabilitat. Després tenim els voluntaris, que aporten temps, presència i companyia, no? Aquesta xarxa humana permet que ningú es senti sol en aquest procés.
0: I, escolta, Luz, en una societat que sovint és així, evitem parlar de la malaltia greu, de la dependència o de la mort, què ens falta encara per entendre sobre l'acompanyament al final de la vida?
1: Pues això mateix, no? Com ho estem parlant ara, ens falta naturalitzar aquestes converses. La veritat és que tots tenim molt clars, no?, que tots naixem i tots morirem, però ens costa molt parlar de com voldríem ser cuidats quan arribi aquest moment, no?, el moment del final de la vida o el moment ja de prendre aquestes decisions. Quan evitem aquestes converses, normalment deixem decisions molt importants per a l'últim moment, no?, i això també genera més patiment al pacient, a l'entorn i a les famílies. En canvi, si no, aprenem com a societat a parlar de la mort i que això no és perdre l'esperança, sinó és donar valor a la vida, als nostres desitjos i a les persones que estimem, no? Decidir com volem ser cuidats i donar tranquil·litat a les famílies. Al final, la societat, no?, quan sap cuidar fins al final de la vida, es torna més madura, més compassiva i també més humana, no? I crec que això és molt important.
0: Doncs hem parlat amb la gerent de la clínica Cuides Week Barcelona, la Luz Ortega, i hem vist l'importància de la seva tasca amb aquesta, jo crec, aquest aprenentatge bidireccional, no?, amb les professionals i els professionals, però també amb les futures generacions de professionals del món sanitari, i aquest trasbassament del coneixement universitari cap al dia a dia, cap al dia a dia dels professionals. Luz Ortega, escolta, gràcies per atendre'ns i enhorabona per la tasca que feu.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Ricard, i quan necessiteu aquí estem.
0: Doncs gràcies, Luz, és veritat, són temes complicats. Va, que t'he de fer una pregunta. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Están en la calle Diputación 239. En fi, nosaltres que a punt estem d'arribar a la una de la tarda. Abans, però, deixem que convidi a l'estudi el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Ricard.
0: Per saber en què estàs treballant i quin és el focus informatiu que ens desenvoluparàs a fons a partir de les 2:20.
2: Hi ha diverses incidències avui a Catalunya aquest matí, en moltes complicacions. Per exemple, un accident a Montblanc, sentit a Lleida, a la AP2, un conductor ha mort per causes naturals mentre estava circulant amb una furgoneta i on transportava a 8 persones. Caram. Per encalç, ha tocat el camió per davant, que transportava ferro, i les persones que anaven a la furgoneta han estat ferides, una ferida greu, altres ferides lleus, traslladades a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Com dèiem, el conductor no ha mort a causa de l'accident,
0: no, ha mort abans,
2: sinó que ha mort abans i a causa de la seva defunció hi ha hagut posteriorment l'accident. També hi ha hagut un altre accident mortal, en aquest cas a la comarca de la Salba, un home de 44 anys de nacionalitat francesa que a causa d'una sortida de la via ha estat, doncs, una persona morta, com dèiem, el conductor d'aquest vehicle. Parlarem de la commoció que encara continua a Catalunya. La violència genera rebuig, però quan són els extrems encara més, nadons i persones més grans. un matrimoni es troba a la presó sense fiança. Presumptament, van sacsejar el seu nadó d'únicament 3 mesos fins causar-li la mort. Una autèntica tragèdia.
0: Sí, sí, és impensable. Gràcies, Sergi.
2: Fins ara.
0: A les 2:20 arriba tota la informació. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la 1. No marxis, perquè de seguida tens el migdia COPE a Catalunya i Andorra, on parlarem d'intel·ligència artificial, però ho farem amb l'Ajuntament de Terrassa, perquè són els primers que han desenvolupat un pla director per integrar la intel·ligència artificial dins de l'Ajuntament de manera totalment ètica i controlada. T'ho explico en 5 minuts.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mediodía COPE de este lunes 29 de junio. Hace calor, ¿eh? Y con mucha plancha, hasta arriba de plancha. Fíjate que hace unos años, mira, los periodistas rezábamos, ¿eh?, en verano por las llamadas culebras de verano, esos temas que nos iban a salvar los meses de vacaciones, ¿verdad? Bueno, pues todo ha cambiado y esto también, entre lo nacional y lo internacional, pues ni un día sin su afán. Venga, vamos a empezar por lo último, por lo internacional. ¿Qué tienes que saber a esta hora? Pues que estamos pendientes de dos focos. Por un lado, ese nuevo alto el fuego entre Irán y Estados Unidos y las consecuencias, por otro, del terremoto en Venezuela. Y sobre Venezuela, pues mira, muchos creímos que la extracción de Maduro era el prólogo para una democratización del país, pero eso a día de hoy no está claro. El régimen ha dejado un país, Venezuela, en el que el robo ha sido la norma y el Estado ha quedado desnudo, sin medios. Las imágenes que estamos viendo después del doble terremoto vivido la semana pasada son dramáticas, desesperación de la gente, extraordinaria. Y a nivel nacional, bueno, pues tenemos a la secretaria de Zapatero declarando ahora mismo en el Senado. Gertrudis no ha dicho ni mu. Por cierto, que Zapatero le dijo al juez que en 10 días le diría el origen de las joyas aparecidas en su caja fuerte, ¿te acuerdas? El viernes se cumplieron 10 días y, por supuesto, pues no sabemos nada del origen. Sus terminales de desinformación han intentado en los últimos 10 días colar varias posibilidades, pero de momento, fíjate, que ninguna se concreta. A ver si va a ser lo que parece. A ver si va a ser lo que parece y resulta que nadie se presta a una coartada falsa. ¿Te imaginas? Sobre la actualidad puramente política, donde Sánchez pretende que creas que te hace un favor manteniendo las rebajas al combustible, el Partido Popular ha propuesto deflactar el IRPF, que es lo que tenía que haber hecho los últimos 7 años el Ejecutivo, y no la asfixiante subida de impuestos encubierta vía inflación. Bueno, y un apunte más. Juan Lobato ha estado esta mañana en Herrera en COPE. Esto opina de la situación actual del PSOE.
3: Yo creo que la convocatoria de elecciones tiene que tener un criterio muy claro, que es: ¿tenemos capacidad esta semana de ayudar a que la gente en España viva con más seguridad y más oportunidades, sí o no? Si tenemos esa capacidad, hay que seguir adelante. Ahora, si hemos dejado de tenerla porque no hay mayorías parlamentarias, porque los ministerios sin presupuestos no acaban de engrasar proyectos, pues en ese momento habrá que convocar.
0: Oye, o incluso te puedes dedicar a escribir un libro. Santos Cerdán ha escrito un libro en primera persona sobre el juicio político mediático al que dice se le está sometiendo. Mira, pues una lectura veraniega, o no, al lío.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Hay otras noticias que te cuento ahora con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
0: Inflación.
4: La inflación preliminar de junio se mantuvo en el 3,2%, la misma tasa que en mayo, en un mes en el que la electricidad y el gas impulsaron los precios al alza, aunque este incremento se compensó con el abaratamiento de los combustibles y los lubricantes para vehículos particulares. La subyacente cae una décima, hasta el 2,9%.
0: 17 españoles muertos en Venezuela, 138 desaparecidos y 12 atrapados.
4: Son las últimas cifras que ha actualizado Exteriores. Se ha reducido en 12 el número de desaparecidos, pero no han aumentado el de españoles fallecidos. El último balance oficial de las autoridades venezolanas asciende a 1.450 los muertos, 3.150 los heridos. Los damnificados por este doble seísmo del miércoles se estima en casi 13.000 personas.
0: Inmigración.
4: El proceso se cierra con más de 1.200.000 solicitudes recibidas, una cifra que duplica las previsiones iniciales del gobierno. El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada por el Ejecutivo, llega este martes a su fin, tras 2 meses y medio de tramitación.
0: Paracaidista del Ejército.
4: Ha fallecido el cabo Edgar Mayo Baena, del Ejército del Aire, en un salto nocturno en paracaídas en la provincia de Huesca. Ha sido durante el ejercicio Tormenta Alada, que es el principal adiestramiento de la brigada paracaidista.
0: Y el Papa León XIV.
4: En la fiesta de San Pedro y San Pablo ha hecho un llamamiento. llamamiento a la unidad de la Iglesia, ha advertido de que la comunión no se construye endureciéndose en las propias posiciones, sino buscando los nuevos puntos de encuentro en la verdad. En el rezo del Ángelus, en la fiesta de los patronos de Roma, el Papa ha llamado al encuentro entre las personas y los pueblos para evitar, asegura, todo lo que desgasta y perseverar en el camino ecuménico y el diálogo con todos.
0: Y ahora con Movistar, las últimas noticias del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
5: Pilar, buenas tardes.
0: Hoy se la juegan Brasil, Alemania, Holanda y Marruecos.
5: Con Canadá clasificada para octavos, hoy se disputan tres eliminatorias más, con selecciones favoritas para llegar muy lejos. El duelo más igualado a las 3 de la madrugada, Países Bajos, Marruecos a las 10:30, Alemania, Paraguay a las 7, Brasil, Japón en Houston. Hugo Ballester.
6: Todas las miradas puestas en Vinicius Junior, sin duda la estrella de Brasil con 4 tantos en este Mundial, y la esperanza a la que se agarra la torcida brasileña, que será mayoría hoy en las gradas del Energy Stadium de Houston. No se esperan cambios en el 11 de Carlo Ancelotti. En Japón se lo pierde Take Kubo por lesión. A las 7 de la tarde, hora española, Brasil-Japón, lo pita el italiano Maurizio Mariani.
5: En tenis ha comenzado Wimbledon sin Carlos Alcaraz, con Davidovich como mejor español y con la ilusión de nuevo de Rafa Jodar, que está jugando a esta hora. Ángel García.
7: Y de momento buenas noticias para todos los españoles que están en pista. Rafa Jodar mandando set arriba y break arriba ante el joven británico Félix Gil, 6-3-4-3 para el madrileño, ganando también primer set Pablo Carreño ante Shapovalov. Ojo que Carreño, en 7 participaciones en Wimbledon, jamás ha ganado un partido, 0-7, y vuelve a un gran slam Sara Sorribes, también un set arriba ante la andorrana Jiménez Kachinseva.
5: Pilar, contamos en el tiempo de juego los partidos de 16avos del Mundial.
0: Gracias, Corro.
8: Da igual dónde estés,
9: da igual cómo lo vivas.
10: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
11: en la misma jugada,
12: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
13: cuando todo eso llega,
12: entonces sí, entonces somos uno.
14: Somos uno.
15: Somos uno.
16: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
17: Migdia.
18: COPE Catalunya i Andorra.
17: Estàs informat.
5: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estic parlant des de Catalunya i com sempre és un plaer que em segueixis acompanyant aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Mira, anem a seguir analitzant com canvia la nostra societat a les portes de les vacances, tant a les aules com en la nostra manera de desconnectar. En aquesta propera hora posarem la lupa sobre les grans conclusions de l'anuari de l'educació a Catalunya 2026, que ens deixa radiografies segur molt clares sobre els reptes del nostre sistema educatiu. També obrirem el nostre espai de consells legals per evitar que els maldecaps ens aigualeixin l'estiu, i viatjarem cap a una tendència que no para de créixer, un turisme de càmping que penja el cartell de complert transformant la seva oferta per seduir cada vegada més famílies. Però abans de mirar cap a la natura o cap a les aules, hem de mirar cap al futur de les nostres ciutats, que, per cert, ja és present. Ens anem directes cap al Vallès Occidental, perquè la tecnologia i la gestió pública acaben de fer un pas històric que obre un debat majúscul sobre com ens relacionem amb l'administració a partir d'ara. Terrassa s'ha convertit en el primer municipi de Catalunya a aprovar pel ple un pla director d'intel·ligència artificial per al període 2026-2028. L'objectiu de l'Ajuntament és regular i posar ordre al desplegament d'aquesta tecnologia als serveis públics. Però què significa això a la pràctica? Com afectarà la vida diària dels terrassencs? Anirà l'administració cap a l'automatització total? Mira, en parlem amb la Laura Ribas, ella és tinenta d'Alcaldia de Serveis Generals, Govern Obert i regidora de Tecnologia. Laura, regidora, què tal? Bon dia.
19: Hola, molt bon dia.
5: Un ciutadà o ciutadana de Terrassa que ens estigui escoltant ara mateix, en què notarà aquest canvi a curt termini? Quins són els primers projectes pràctics que es posaran en marxa si, per exemple, veurem aviat un assistent virtual d'intel·ligència atenent a la ciutadania, o què és el que passarà primer?
19: Aviam, nosaltres el primer que hem volgut fer amb aquest pla és, com deies, no?, posar una mica d'ordre abans de que la tecnologia s'escampi sense cap mena de criteri, i és evident que en el curt termini la ciutadania no ho veurà reflectit de manera molt immediata com un canvi tecnològic, però sí que ho veurà que l'administració al final és més eficient, és més àgil, i això ho veurà perquè realment a nivell intern comencem a incorporar noves eines d'intel·ligència artificial.
9: Clar, el tema de les noves tecnologies i especialment la intel·ligència artificial evoluciona en una velocitat que entenc que el pla director d'intel·ligència artificial sigui per un període relativament curt, 2026-2028. És difícil, no?, imaginar què passarà el 2029 a hores d'ara?
19: Correcte, és molt difícil i avança molt ràpid, però nosaltres el que volem és, per això, en una primera fase, no?, el que és posar els fonaments, sobretot a nivell de criteris, de garanties i de complir la normativa, no?, tant la llei de protecció de dades com la nova normativa europea, no?, i en aquest sentit, doncs, després començarà a desplegar, però, com deies, anirà tan ràpid que no sabem ben bé... Per això aquest pla el que fa és marcar una estratègia, però realment això s'anirà veient tal com evolucioni el sector.
9: Clar, entenc que dins d'aquest pla també hi ha un apartat de hardware, de servidors, de màquines, no? Perquè tot això s'ha d'intentar desenvolupar de manera local.
19: Sí, això, evidentment, hem de modernitzar tot el que són els nostres servidors, això és un primer pas, i sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè, ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades i amb una governança correcta de les mateixes. Per tant, el primer que hem fet en paral·lel en aquest pla és l'oficina de les dades de l'Ajuntament de Terrassa.
9: Regidora, quan parlem d'incorporar la intel·ligència artificial a l'Ajuntament, exactament quins tràmits es podran agilitzar? És a dir, hi ha algun servei municipal en concret, com la gestió documental, l'urbanisme o els serveis socials, on creieu que la intel·ligència artificial marcarà realment la diferència a l'hora de reduir, per exemple, les llistes d'espera o la burocràcia?
19: Aviam, nosaltres el que al principi us deia és intentar internament, no?, posar processos en ordre per tal que després hi hagi un reflecteixi, no?, en l'atenció ciutadana, i és evident que on menys ho notarem, no?, això que menys temps d'espera, doncs, amb l'atenció ciutadana, que sigui la resposta molt més àgil a nivell d'urbanisme o de llicències d'activitat, o també, no?, amb temes de serveis socials també, no?, que sigui una manera més àgil de donar les ajudes.
9: Com bé explicaves, i el pla també, o sigui, el pla fa referència també a la millora de processos interns, que ara ens ho explicaves, de l'administració. Clar, això vol dir que la intel·ligència artificial serà una companya, si voleu dir-ho així, de feina de les treballadores i treballadors de l'Ajuntament. Com serà la formació específica i la capacitació que rebrà la plantilla municipal per adaptar-se a aquest nou company de feina tecnològic?
19: Doncs és un dels elements centrals del nostre pla, no?, formar a les persones que l'han de fer possible aquesta transformació, i els objectius que tenen és, primer, l'alfabetització digital, una cosa que la normativa europea ens obliga, és tenir sobretot un ús responsable de la IA i la preparació en quant al compliment normatiu, com deia, tant de protecció de dades com de la normativa europea. I hem començat a fer sessions amb tota la cadena de comandaments, no?, per compartir tota aquesta visió més estratègica, i també hem fet ja una primera adopció formativa de 250 places per tota la plantilla que es vulgui formar en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, i això tindrà una continuïtat en el temps.
9: Clar, la intel·ligència artificial té diverses cares. La més coneguda per la població, doncs, és el típic chat on, escolta, tu pots conversar, demanar-li imatges, que et modifiqui aquestes històries, però l'altra és la intel·ligència artificial com a eina de treball. Com estan funcionant aquests primers cursos?
19: Molt bé, vull dir, està sent un èxit rotund a nivell d'assistència. De fet, quan hem elaborat aquest pla d'intel·ligència artificial, ho hem fet de la mà de tots els serveis municipals. Hem tingut una predisposició a compartir experiències, no?, i a compartir bones pràctiques per tal de veure quins casos d'usos reals podrien ser més aplicables, i de fet es van identificar 34 propostes. Sí. de les quals hem prioritzat de moment 16, no? Que van des de l'atenció ciutadana i la tramitació, o, com deien, no? A tota l'automatització i, sobretot, en quant a promoció econòmica, també, no? Vull dir que s'han prioritzat molts projectes i gràcies a la col·laboració de tots els treballadors de l'administració.
9: És curiós, regidora, perquè la intel·ligència artificial genera tant admiració com dubtes i temors alhora.
19: Correcte.
9: Com es garantirà que les decisions clau continuïn sent 100% humanes?
19: Doncs és una de les coses que la normativa europea ens deixa molt clar, no? Nosaltres en el nostre pla hem incorporat un marc ètic propi que estigui alineat amb aquesta normativa i hem pres mesures concretes, no? Des de que hem d'informar la ciutadania sempre que estigui interactuant amb sistemes d'IA, mantenir un registre intern dels nostres sistemes utilitzats en aquest sentit i, sobretot, abans de desplegar qualsevol eina, hem de fer avaluacions de risc. Vale? I també incorporarem clàusules ètiques en la contractació tecnològica, quan haguem de contractar aquests serveis, o establir sempre protocols de supervisió humana, perquè al final qui ha de decidir són les persones.
9: Ho dic perquè en casos més concrets, per exemple, decidir si es concedeix una ajuda social, si es posa una sanció o si s'aprova una llicència d'obres, això en principi no està previst que quedi 100% en mans d'una intel·ligència artificial.
19: No, exacte. És molt clara en aquest punt, no? En el sentit que la decisió que afecti sempre el dret de les persones continua sent totalment supervisada i assumida pel personal públic. Mai estarà en mans de la IA. És evident que la IA ens ajudarà a analitzar la informació, a preparar tota la documentació, però mai substituirà ni el criteri ni la responsabilitat nostra.
9: Clar, com ens avançaves ara, el vostre document també posa l'accent en la governança i la transparència, no? Si un algoritme participa en la tramitació o el filtratge d'un expedient, el ciutadà ho sabrà formalment.
19: Exacte, ho sabrà formalment i, a més, perquè pel que fa a les dades, no? Tenim un criteri totalment garantista i és complir la normativa totalment i sobretot amb especial atenció en això, en la privacitat, en no discriminar i a la detecció de biaixos.
9: Regidora, tenint en compte que un ajuntament, i concretament el de Terrassa, gestiona milers i milers de dades i dades sensibles de ciutadans i ciutadanes, i que la intel·ligència artificial és veritat, és voraç amb el tema de tractament de dades, i com blindareu la privacitat d'aquestes dades per evitar qualsevol filtració?
19: Doncs, com et deia, de la mà, no? Nosaltres tenim un comitè d'intel·ligència artificial que el que farà serà això, definir criteris, no? D'un responsable, ètic i transparent, no? Prioritzant sempre casos d'usos i, sobretot, la protecció de dades. I ho farem de la mà sempre, de manera coordinada, com et deia, a l'oficina de les dades, que són els que ens donaran el suport més tècnic o més analític en la presa de decisions i en la garantia de la protecció de dades.
9: Doncs l'Ajuntament de Terrassa, que en principi són pioners amb el tema de la intel·ligència artificial, i és que això va tan ràpid que ens hem de posar mans a l'obra i ells ho han fet ja. No sé si regidora, heu rebut alguna trucada d'algun altre ajuntament per preguntar, escolta, això com ho feu perquè nosaltres ens hi volem posar?
19: Sí, hem rebut, i de fet la manera, no, més directa de fer-ho extensiu a la resta és amb l'Associació de Municipis de Catalunya, que van venir i ens van fer una entrevista, que cada mes que publiquen un butlletí, doncs sortim allà, doncs, explicant el nostre pla d'intel·ligència artificial. Per tant, de manera que tots els ajuntaments que vulguin conèixer-lo, doncs estem encantats de mostrar-los i explicar-los com ho hem fet.
9: Perfecte. A més, sou pioners, esteu obrint camí i això doncs és important, i també rebre després, doncs, el feedback d'altres ajuntaments, no? Perquè al final això s'ha de retroalimentar, i a més insisteixo que el món de les noves tecnologies és molt ràpid d'evolució, però el de la intel·ligència artificial ho és especialment més, per tant s'ha d'estar molt ràpid a l'hora de decidir. Em sembla perfecte que hagueu decidit ja fer aquest pas, I sobretot que ens hagis aclarit aquests dubtes sobre aquesta tecnologia de futur o de present, si voleu, aplicada al dia a dia de la ciutat i dels ciutadans. Laura Ribas, tinenta d'Alcaldia de Serveis Generals i regidora de Tecnologia de l'Ajuntament de Terrassa, gràcies per acompanyar-nos avui i per explicar tan clar què és això d'incorporar la intel·ligència artificial a un ajuntament. Gràcies.
19: Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
9: Clar, és un tema que ens hi hem de començar a acostumar. Gràcies, Laura. Si quieres disfrutar un verano a prueba de todo, sin resbalones en la piscina y con un suelo exterior resistente para tu zona de barbacoa, este es el momento ideal. Pásate por Leroy Merlin y descubre su exclusiva gama de cerámicas de exterior. Encontrarás una amplia variedad de diseños con efectos rústicos, cemento o piedra, además de las últimas tendencias para crear el espacio que siempre imaginaste. Gracias a sus acabados antideslizantes y de alta durabilidad, podrás disfrutar sin límites de tu patio, terraza o jardín. Lo mejor es que en Leroy Merlin se encargan de todo el proyecto de principio a fin. Si no tienes claro qué material necesitas, sus asesores de proyecto te ayudarán a elegir la opción que mejor encaja con tu estilo y además con tu presupuesto. Además, llevan tu pedido a casa y realizan la instalación profesional para que tú solo tengas que relajarte. Pide cita hoy mismo en Leroy Merlin y vive tu hogar este verano.
1: Escuchas Mediodía Cope.
2: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja. Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja, el banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es. El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
11: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
2: Migdia.
6: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
9: Pràcticament 8 minuts ens separen de 2:15 del migdia i ja t'ho havia dit al principi del programa, anem a parlar d'educació altra vegada, però és que és una de les potes fonamentals de la nostra societat i és una de les que darrerament doncs segurament està una mica més descuidada. Anem a parlar de l'anuari d'educació del 2026, que mostra una conclusió preocupant. El sistema educatiu català es troba en un punt en què mantenir l'actual configuració equival a resignar-se a la mediocritat dels resultats que s'està documentant. I jo crec que això com a societat no ho podem permetre de cap de les maneres. Pol Matavacas, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia, què tal? Molt bé.
9: Escolta, tu has seguit aquestes conclusions i no sé si se t'han posat els pèls de punta. Què han dit?
13: Doncs mira, comencem per una pregunta que obria les conclusions, que crec que és interessant per entendre el que està passant. Per què amb un esforç pressupostari creixent els resultats no milloren? Doncs, segons l'informe, el problema no és només d'inversió pressupostària, sinó de com s'inverteixen els diners. Francesc Pedró, el director de l'anuari 2026, demana trobar alternatives a les inversions actuals.
14: Hi hauria una finestra d'oportunitat perquè aquesta injecció addicional de recursos, que benvinguda sigui, permetés fer les coses diferents, o almenys obrir fronts, saps, a través de, nosaltres parlem de programes pilots, etc, que ens permetessin explorar d'altres vies.
13: Ara mateix, aquesta és una primera conclusió, una primera declaració per entendre el que està passant. Però anem a pams. Amb les darreres dades que s'han presentat avui, els resultats acadèmics no han millorat respecte a l'anterior anuari i el pes de l'origen social continua accentuant-se com a causa de diferència en els aprenentatges, en les trajectòries acadèmiques i accés dels alumnes a oportunitats educatives no obligatòries. Això porta un estancament dels indicadors de progrés i trajectòries educatives. Un d'aquests és la taxa d'idoneïtat als 15 anys, que, per explicar-ho així molt senzill, és una taxa que mostra l'alumnat que al final de l'ESO no ha repetit cap curs. Aquest indicador es manté estable des del 2021-2022, però sí que és veritat que en aquest últim període ha baixat lleugerament. Si anem al baix nivell acadèmic, és notable, tal com hem anat sabent en les notícies que ens han vingut en els últims mesos, inclús anys, amb les diverses proves de nivell que han fet els alumnes regularment. Però em vull centrar en una dada que m'ha cridat especialment l'atenció. Els alumnes que parteixen amb baixos nivells competencials a la primària fa incrementar molt notablement la probabilitat de trobar-se en aquesta mateixa situació a l'ESO. És a dir, ara mateix, amb el sistema educatiu que tenim, això no és capaç de revertir-se. I en destaquen dues assignatures, les matemàtiques, on es produeix en el 80% de la situació, i en anglès, amb un 72% dels casos.
9: Déu-n'hi-do, Pol, perdó. Mira, les matemàtiques ho puc arribar a entendre, no ho comparteixo. Ara, l'anglès, que fa tants anys que ens posen l'anglès ja des d'infantil, que ho trobo un error altíssim, Déu-n'hi-do també, eh?
13: Són moltes hores i sembla que els resultats no són... No són els esperats.
9: Clar, jo he parlat amb experts en llenguatge i et diuen que començar a posar tant anglès abans dels 10-11 anys que no serveix, que no s'aprèn. Que a partir dels 10-11-12 anys és quan s'ha d'incrementar. Però vaja, escolta, els que decideixen ja saps qui són.
13: Efectivament. I anem a parlar també de l'abandonament escolar prematur, que afecta principalment

0: de veure-ho, però des de la meva perspectiva i amb la meva experiència jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
1: Pol, al final ha sortit optimista o pessimista? És a dir, això es pot revertir a curt termini o no?
2: Es pot revertir, però no amb el sistema que tenim actualment. O sigui, és una mica la conclusió que en treu aquest anuari.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, pues si s'ha de fer canvis, ja saps el que vol dir, que van per llarg, perquè primer algú ho ha de pensar, s'han de plantejar, s'han de provar, s'han de discutir, s'han de tornar a provar, i quan es posen quan es posen sobre la taula, ja ha passat el temps i la societat ha canviat. Pol Matavacas, una abraçada, gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Bé, nosaltres ens acostarem ja a 2:15. Soc el Ricard Álvarez. De seguida parlem de consells de legals, d'aquests genèrics, si vols, però, escolta, igual algun et serveix. I també del tema del càmping. Ja venia a l'alça, però després de la pandèmia, escolta, això s'ha disparat. I, a més, ara els càmpings també han canviat molt. Et parlaré de Hola Camp, que és una... Vaja, és una història molt maca aquí al migdia COPE a Catalunya i Andorra.
3: Migdia.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: COPE Tarragona.
3: 93.5 FM.
6: Només hi ha un lloc on tota la família es posa d'acord: PortAventura World. PortAventura Club estrena una nova era, nova identitat, nova imatge, una proposta de passis renovada i el nou Pioneer Pass, el més exclusiu i premium. Descobreix-los a portaventuraworld.com.
7: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
8: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: ¿Te han denegado la invalidez?
12: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
11: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
3: Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Dos quarts de dues, sóc el Ricard Álvarez, migdia COPE a Catalunya i Andorra. De seguida parlem d'esports i ho fem amb una data sobre la taula molt significativa. Estem a punt d'arribar al 30 de juny, però abans fem la previsió meteorològica. Mira, després d'un matí en general assolellat, la tarda es complicarà a l'interior i a les zones de muntanya. S'esperen xàfecs a tot el Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona, on a més les pluges podran ser fortes i anar acompanyades de tempesta i puntualment fins i tot de calamarsa. A la resta del territori el cel estarà més enterbolit però sense aigua. Tot plegat amb unes temperatures màximes que reculen una mica, especialment a l'alta muntanya i una tramuntana que bufarà amb ganes al nord de l'Empordà abans d'afeblir-se de cara a la nit. Vinga, que parlem d'esports. José Luis Gil, què tal? Bon dia.
3: Ricard Álvarez, què tal? Bon dia, bona

0: Tarda.
1: Sí, bon dia, bona tarda. Estava pensant, dic, no, que ha tornat el Gil, ha tornat el Gil.
0: Sí, hem fet una paradeta tècnica i hem tornat, ja està.
1: I què tal, com estàs? Com prova? Jo que és que encara no he fet la parada, val la pena, no?
0: Val la pena. Jo crec que si el cost ho demana, val la pena fer aquesta mena de paradetes tècniques, no?
1: Parlem de vacances, eh?
0: Sí, però, clar, on t'has anat? No,
1: això ja no t'ho pregunto.
0: Ha estat una paradeta tècnica, ja està.
1: Cadascú fa el que pot. Escolta.
0: Imponderables.
1: José Luis Gil, el curs escolar acaba abans de la revetlla de Sant Joan, ho tenim claríssim. Ara, el del futbol és demà. 30 de juny és aquella data sempre marcada. Què passa el 30 de juny?
0: Mira, és una data que marca la finalització d'alguns contractes, sí o no. És una data que marca la finalització d'un balanç econòmic, vulguis que no. Hi ha operacions que esculls la data perquè, per exemple, totes les operacions a partir de l'1 de juliol computen per l'exercici econòmic de la 26-27 i, bueno, són dates que marquen, per exemple, a Can Barça un abans i un després, perquè recordem, Joan Laporta pren possessió de la presidència del Barça l'1 de juliol.
1: Ah, clar.
0: Ah,
1: Encara no ho era. Ara,
0: encara no és president del Barça. Mira que se'ns ha fet llarg, però encara president del Barça. Quan arribi a la presidència, estarà tancat l'1 d'Ansu al Mònaco? Sí? No? Estarà tancada la renovació de Christensen? Sí? No? Mira, el que ha tancat avui el Barça és un amistós. Bueno, l'han tancat Barça i Europa. 24 de juliol, dia de Santa Cristina, jugaran a porta tancada, això sí, a la ciutat esportiva del Barça. Anem a veure quants jugadors té Hansi Flick i anem a veure també quins jugadors estan a disposició de l'Europa en aquest primer amistós de pretemporada. Per cert, en òrbita blaugrana, indirectament, avui l'Atlético de Madrid ha presentat les seves noves samarretes. Lo positiu, no hi era Julián Álvarez entre els futbolistes escollits com a models.
1: Vaja.
0: Lo negatiu, si vas a la web de l'Atlético de Madrid, pots encara comprar la samarreta amb el número 19 de Julián Álvarez.
1: Home, clar, no deixaran de fer negoci, això està clar.
0: Continuarà. A l'Espanyol, Calatrava i Hartman, els noms propis. Anem a veure si entren al tancament de la 25-26 o a la 26-27. A segona divisió, sabem que Witsel no continua al Girona. Sabem que hi haurà un Girona a la vés amistós el 25 de juliol i ha passat balanç de la temporada Lucas Viale, com a director esportiu del Sabadell, recordem, nou equip de segona divisió. I en plana poliesportiva, bàsquet, Moses Wright. Aquí és aquest senyor, és un pivot que jugava als Alguiris de Kaunas i que en unes declaracions a una televisió grega ha confirmat que la propera temporada jugarà al Barça. Tenim nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta i és català, Marcel Camproví. Ha guanyat el campionat d'Espanya en la seva primera victòria de la seva carrera. I en plana de motos ha estat un bon cap de setmana pels Márquez, Àlex cinquè, Marc setè, caiguda de Bezzecchi, per tant, Jorge Martínez és el nou líder del Mundial de MotoGP. Sí, evidentment, recordarem lo del Mundial. A les 7 de la tarda, Brasil-Japó, a 11:15, Alemanya-Paraguai, a les 3 d'aquesta matinada, Països Baixos-Marroc.
1: Molt bé, José Luis Gil, com sempre un plaer. Gràcies a, quan faltin 10 minuts per les 4, Esports Cope, eh?
0: Sí senyor, a les 3 especial mundial i quan quedin 10 minuts per les 4, les coses d'aquí, més properes de casa nostra.
1: Una abraçada, Gil.
0: Fins demà.
1: Bé, nosaltres de seguida parlarem de càmpings i de com la tendència de turisme de càmping ha anat en alça, però abans, aquí a Cope, a migdia, Cope Catalunya i Andorra, consells legals.
2: Este lunes en COPE seguimos dándolo todo con el Mundial.
3: Un montón de horas para disfrutar del Mundial.
2: Desde las 6:30 de la tarde, los 16avos, Brasil-Japón.
4: Se despliegan las dos grandes banderas.
2: Y a partir de las 2:30 de la madrugada, del lunes al martes, Países Bajos-Marruecos.
5: Pues aquí vamos a estar acompañándoles en esta noche. Que
2: en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
6: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
7: ¿Estas vacaciones quieres un 50% de descuento en tu consumo de la luz para esa casa a la que siempre vuelves? Contrata el plan Volver y vuelve a tu casa de la playa, del pueblo o de la sierra con más ahorro y más ganas. Con el plan Volver de Iberdrola, disfruta de tu consumo de luz al 50% en tu casa de verano. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
8: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
9: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
10: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
11: La información y el entretenimiento sin complejos.
12: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
13: Este verano, Telecinco a todo color.
14: Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
15: Este verano España mirará al cielo. El 12 de agosto, el eclipse total de sol convertirá nuestros pueblos en destinos únicos. El próximo 2 de julio en Herrera, en COPE, descubriremos de la mano de Airbnb las claves de este fenómeno único. Cómo lo están viviendo los viajeros y los destinos que le recibirán, consejos para disfrutarlo de manera responsable y mucho más. No te lo pierdas en Herrera en COPE.
16: Migdia.
17: COPE, Catalunya i Andorra.
16: Estàs informat.

0: I busquem aquest consell legal, com sempre, des de Kudos Consultors. Els trobes a internet, kudosconsultors.com. Tenen oficines a Balaguer, a Lleida, a Viella i a Barcelona. Però vaja, busca'ls a internet i allí trobaràs la manera de posar-te en contacte a l'oficina més propera. Kudosconsultors.com. Allí, entre d'altres, trobaràs el Josep Lluís Gómez, que és advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard.
0: El Josep Lluís i tot el seu equip, doncs, estan esperant la teva trucada. Aviam, estan per donar-te un cop de mà, perquè al final, quan un té un problema i ha de recórrer amb una advocada o un advocat, jo sempre dic que el mateix. És millor ja tenir un advocada o un advocat de confiança, de referència, quan encara no tens el problema, que després, quan a darrera hora et sorgeix algun inconvenient, doncs escolta, vaig a veure que on em poden tractar millor. A Kudos ho faran, i ho faran bé, i ho faran de manera personalitzada, perquè quan tens un problema el que vols és... Escolta, a mi no m'expliquis històries, digue'm com soluciono el meu problema, i això ho fan a Kudos Consultors. Bé, Josep Lluís Gómez, anem a parlar de temes també, bueno, molt concrets, però vull dir que han passat i que hi ha una sentència. I a vegades, per curiosos, sembla que no ens hagi de passar mai o que no els podem extrapolar, però si han passat, poden tornar a passar, o similars. I, per tant, en parlem. El Josep Lluís és expert a rastrejar sentències innovadores o de casos que no són corrents o comuns i parlar-ne i aprendre d'aquests casos. Aquí la història és molt singular. Josep Lluís, molt singular. És a dir, sobre la... Ara després t'explico les particularitats del cas, però sobre la finestra d'un edifici, algú llança una televisió de dalt baix, cau, no cau a sobre de ningú, cau a la vorera, però amb la caiguda, explota l'aparell, afecta un vianant que estava passant per allí, de manera correcta, normal, un vianant que estava caminant. Qui s'ha de fer càrrec de la indemnització? Sembla evident, oi? Bueno, ara Josep Lluís, m'expliques les particularitats del cas.
1: Efectivament. A veure, tot això naix d'una sentència del Tribunal Suprem de l'abril d'aquest any, en què analitza un supòsit d'un noi que està sotmès a lo que abans se'n diu tutela, és a dir, una persona que té una capacitat modificada judicialment per certes qüestions, i que avui en dia ja no s'anomena tutor, sinó que s'anomena assistent. En altres programes anteriors han parlat d'aquesta situació.
0: Però ja ens entenem.
1: Sí, han parlat de situacions, de que els pares són responsables dels fets dels fills, de que els tutors, torno a dir, entre cometes, són responsables dels fets dels seus tutelats, i avui en dia ja no parlaríem de tutela, sinó que parlaríem d'assistència o mesures de recolzament. Això ha canviat darrerament a la nostra legislació. I el supòsit, efectivament, és aquest. Un noi que està sotmès a la tutela d'una fundació, que té d'origen públic, que està en un pis tutelat, en un moment determinat, doncs té una determinada situació i llança una televisió per la finestra i ferís amb aquesta persona, i aquesta persona el que fa és reclamar contra la fundació per el que ell considera una manca de vigilància, una manca de vigilància o de control i tal. I això ens fa reflexionar sobre la responsabilitat d'aquestes persones, dels pares, dels fills, perquè la llei ens marca una responsabilitat d'aquestes persones, el que podríem dir quasi objectives, i quasi bé, sí o sí. Però aquí el que ve a dir el tribunal, que fa una anàlisi molt interessant entre la normativa nova i la normativa vella, perquè la normativa nova ja està inspirada en la Convenció de Nova York sobre els drets de les persones amb discapacitat, i marca i d'alguna manera analitza quin nivell de cura, quin nivell de diligència s'ha de tenir en aquests casos perquè hi hagi una responsabilitat o no hi hagi, perquè aquí, curiosament, el primer jutjat que va conèixer de l'assumpte va dir que hi havia responsabilitat, l'audiència diu que no, i el Tribunal Suprem confirma de que no hi ha responsabilitat de la fundació. Sempre estem parlant de la fundació.
0: A nivell d'empresa.
1: A nivell, sí, perquè considera que no hi ha hagut una incorrecta vigilància personal o d'elecció d'aquesta institució, val? I els genera responsabilitat. A veure, cal dir que en aquests casos, la persona perjudicada, tenia l'opció de reclamar contra la mateixa persona que va llançar el televisor per la finestra. La qüestió és que sigui solvent o no sigui solvent, val? Però responsabilitat civil, si més no, n'hi ha. L'altra qüestió és que potser perquè no hi havia aquesta solvència o potser perquè va considerar que el camí adient era un altre, ell reclama contra la Fundació. I aquest article...
0: Josep Lluís, afecta d'alguna manera a la responsabilitat civil de la persona concreta quan té una... quan està tutelada?
1: A veure, pot afectar en el sentit de que jo puc plantejar la reclamació contra els dos, contra el tutelat i contra la entitat, contra la Fundació, o puc plantejar responsabilitat solament contra un d'ells. Això és una cosa que tinc una elecció i caldrà veure en cada cas, perquè aquí el que fa és analitzar el detall. És a dir, què diu la llei? Hi ha un article del Codi Civil Espanyol, el 1903, que diu que els tutors són responsables dels perjudicis causats pels menors o incapacitats que estan sota la seva autoritat o habiten amb la seva companyia. Això és una persona que està en un pis d'una fundació, està en un pis allí.
0: De quin any m'has dit, la llei?
1: No, l'article 1903.
0: Pensava que des de l'any 1903 no, ha canviat molt la cosa.
1: Pues, si he dit des de l'any 1903, ja em disculparà,
0: no.
1: L'article 1903. Però també diu aquest article que cessarà aquesta responsabilitat quan acreditin que van emplear tota la seva diligència com un bon pare de família. És a dir, que hi ha una culpabilitat presumpta, però no definitiva. Val? Estem parlant d'una persona que bueno, no havia tingut cap mena de conducta agressiva anteriorment, no s'havia mai comportat de manera violenta, no semblava tampoc que tingués una problemàtica que fes pensar que això fos previsible, ni el psiquiatre ni els facultatius van apreciar res que justifiqués, senzillament sembla que és un fet aïllat. I aleshores el que arriba a la conclusió del tribunal és que la Fundació, insisteixo, la Fundació no podia haver fet res per previndre aquell fet, i per tant aquesta culpa presumpta la desmonte, val? Aquesta era una persona amb una discapacitat, però amb una autonomia, però una altra part, les concretes funcions que li atribueix el jutge a la Fundació són determinades de cura, però no les funcions que atribueix un jutge. Cal veure quines són i dependrà en cada persona, en cada cas, quines són. I, per tant, ni el jutge es va equivocar a l'hora de triar aquesta fundació, que tenia altres tutelats i era una diguem-ne, un clàssic, vale? ni van fer malament amb el fet que el tutelat visqués en un pis amb altres persones, ni hi havia un motiu aparent, potser a partir d'aquest moment sí, d'una vigilància tan exhaustiva que això hagués pogut impedir, no? Aleshores, la conclusió és que el pobre vianant per aquesta via, no va ser indemnitzat. Quina és la lectura d'aquest cas? Quina és la lectura? Bueno, pot ser des del punt de vista del vianant, de la víctima, és que cal triar contra qui m'adreço, ¿vale? I que la segona lectura és que jo com a tutor no sóc un responsable universal.
0: Clar, això no anava a dir, és a dir...
1: De tot el que pugui passar.
0: És a dir, entenc que el jutge el que estima és que, escolta, com a tutor va fer tot el que s'havia de fer, tot el que estava previst que havia de fer i tot el que li havien demanat que fes, però clar, no es pot preveure tot a la vida.
1: No es pot preveure tot, i ja dic, i tampoc això ho podem extrapolar a totes les situacions. Potser les situacions de discapacitat són poques en comparació a que si això algú es pot preguntar, escolta, i això, jo que sóc pare del meu fill, també estic amb el mateix context, pues no ben bé. A part de que podem discutir si la responsabilitat és del col·legi, la responsabilitat és del pare en determinats casos i tal, el pare té una obligació d'educació. No solament de vigilància.
0: El que passa és que si has de començar a demostrar si s'ha educat o no, és difícil.
1: És molt complicat. Pot ser
0: encara que ho veiem evident a vegades.
1: Sí, aquí la Fundació no té una funció d'educació, per exemple, estem parlant d'una persona major d'edat. Aleshores, la sentència, pues, evidentment, me va cridar l'atenció com a curiosa i per analitzar també, a lo millor el mateix fet analitzat abans de la reforma del Codi Civil mereixia una resposta i el fet actualment en aquest marc mereix aquesta altra resposta.
0: Déu-n'hi-do. Bé, doncs ja ho veieu, temes molt singulars, necessites el teu, la teva advocada o el teu advocat de capçalera, busca Q2, estan a internet, q2consultors.com, amb oficines a Balaguer, Lleida, Viella i Barcelona. Josep Lluís Gómez, advocat, com sempre un plaer, gràcies.
1: Molt bon dia, Ricard, bon dia a tothom.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
6: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
7: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
6: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
7: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
8: Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
6: Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
7: Compatible con CarPlay y Android Auto.
9: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
10: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
11: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
9: Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
10: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
9: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
10: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
9: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
10: Máster Universitario en Radio COPE.
9: Infórmate en Fundación COPE. COPE.com y en el 91-828-3930.
0: El turisme a l'aire lliure ja no és el que era. Ha fet un salt endavant, un salt enorme. Avui connectarem amb la natura, connectar també amb viure sota les estrelles, però sense renunciar a la comoditat i amb una mirada clarament sostenible, és una de les coses que es busca, i cada vegada més. Aquesta és la filosofia de la coneguda com a Next Generation Camping Company. Parlem d'Ola Camp. És un projecte en plena expansió que ja gestiona més de 14 destinacions, entre elles doncs, algunes a Catalunya, a la província de Lleida, per exemple, a l'Aran, i volem conèixer de prop aquest model de negoci i cap on va el sector. I per això, mira, saludem a l'Héctor Fina, ell és director executiu i soci fundador d'Ola Camp. Héctor, què tal? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: Escolta, Héctor, per situar l'oient que encara tingui al cap la imatge clàssica del càmping de tota la vida, amb la tenda de campanya i el llistat de tòpics, què és exactament Ola Camp i què vol dir aquest concepte que utilitzeu de fer de l'escapada essencial una experiència ordinària?
12: Sí, bueno, primer de tot, perdona, et faig una correcció perquè és un número des de la setmana passada. Ja gestionem 16 càmpings.
0: 16, ja.
12: Sí, fa una setmana en teníem 14, però és que nosaltres, bueno, som una empresa que anem incorporant càmpings a l'operadora, a Ola Camp, i ja tenim 16 i, bueno, esperem acabar l'any amb 20. Però, bueno, si vols explicar una mica el que és Ola Camp.
0: Sí.
12: Ola Camp és una companyia especialitzada en el sector del càmping que, combinant gestió, tecnologia i màrqueting, ens ajuda a transformar càmpings i adaptar-los als nous estàndards del que demana el client, no? Bueno, això, actualment gestionem 16 càmpings a Espanya i Portugal, tenim càmpings, i esperem tancar el 2026 amb més de 20 càmpings.
0: Caram.
12: Bueno, la veritat és que la pandèmia, no?, ha marcat un abans i un després, no?, el sector del càmping, el sector del que nosaltres diem pues, el turisme a l'aire lliure.
0: Héctor, si mirem les xifres, el 2025 vosaltres vau tancar amb més de 250.000 usuaris de la vostra solució. Des del vostre observatori, aquest boom del turisme a l'aire lliure i de proximitat és una moda passatgera post-pandèmia que encara l'estem estirant, que encara està durant, o realment estem davant d'un canvi estructural en la manera com la gent planifica les seves vacances?
12: Ha canviat absolutament, no? Nosaltres, des dels últims 5-6 anys hi ha hagut un augment de la demanda de càmpings per sobre del 20%, 29%, o cosa així. Nosaltres tenim creixements anuals o la CAM, de més entre el 27 i el 30% cada any de demanda. La gent cada cop tots prefereix passar les seves vacances, doncs això, el que et deia, no? Entorns naturals, entorns segurs. El càmping al final està molt destinat a família, a gossos, a nens, i sobretot el que oferim és naturalesa i seguretat, no? Tu estàs en un entorn segur amb la teva família o amb la teva mascota i et permet disfrutar de coses que possiblement altres sistemes o altres formes de turisme doncs, no et permeten. No? Llavors, doncs sí, estem veient que la demanda està creixent anualment d'una forma important. No? El que sí que és veritat que la demanda ha anat canviant. Eh? O sigui, la gent el que sí, demanda molt més, però també demanda molt més una tipologia d'allotjaments més confortables, més diguéssim, no tant com fins fa uns anys, no? Que era més la roulotte o la tenda de campanya, sinó que ara el que demanden doncs, bueno, és allotjaments doncs, amb aire condicionat, oferim doncs, matalassos doncs, que pots trobar a un hotel de 4 estrelles, oferim, òbviament, també tendes, però tendes, el que diem les tendes glamping, no? O que ja estan amoblades, que estan amb els seus llençols, amb la nevera, amb aire condicionat. Doncs, bueno, la gent sí que hi ha aquest canvi, no? De tendència de buscar allotjaments confortables, no ens agrada parlar de luxe, sinó que més de confort dins un entorn doncs, de naturalesa, no?
0: Déu-n'hi-do. Us dono, bueno, us recordo la plana web holacamp.net, tot junt, aquí trobareu doncs, aquestes ja 16 destinacions que ofereixen, repartides per tota la península ibèrica, a la zona del Mediterrani, doncs, la gran majoria, però també al Cantàbric, Galícia i a Portugal, al sud de Portugal. Amb aquest canvi de model, Héctor, quin és el perfil de client que us arriba? És a dir, busquen més la comoditat tecnològica i el disseny a través de la vostra plataforma, o realment hi ha una demanda creixent d'un turisme més verd, més conscient i més respectuós amb l'entorn?
12: Sí, les dues coses són compatibles. És a dir, òbviament, no? La gent cada cop doncs, li agrada més experiències, no? Més que disfrutar doncs, dels entorns naturals. Tots els càmpings, o la gran avantatge d'un càmping és que normalment estan situats a llocs on altres formes de turisme no són possibles, no? El càmping, al final estem normalment en terrenys rurals, en terrenys molt privilegiats de municipis o de regions o de zones molt especials. No tenim càmpings nosaltres doncs, al nord d'Espanya, per exemple, a acantilats, no? O on veus el mar. Sí. I la gent, al final, el perfil és gent que busca aquest entorn natural, aquest estar dins de la natura, i després no és incompatible, òbviament, la gestió, la digitalització. Nosaltres estem, doncs, òbviament, treballant en digitalitzar molta de l'experiència de l'usuari, no? Des del check-in, el check-out, obrir portes, diguéssim que sistemes domòtics, etcètera. No? Uh-huh. Que al final l'experiència del client sigui digital, però a un entorn natural, no?
0: Héctor, em deies al principi que heu incorporat dos noves destinacions, que ara en teniu 16 i que espereu acabar l'any doncs, a prop de la vintena. Quan us plantegeu obrir o transformar un espai en una nova zona, com equilibreu el creixement de la marca amb el respecte i la integració en l'economia i la comunitat local d'aquell territori?
12: Sí, és una cosa que ens interessa moltíssim, no? A l'entorn. Llavors, el primer o el segon que fem un cop tanquem una localització és anar a veure a les autoritats, diguéssim, locals i posar-nos al seu servei i treballar conjuntament. O sigui, òbviament, el càmping és veritat que està en una línia, no? És en una línia entre, diguéssim, entre la natura i també l'urbà, la construcció, no? Llavors hem de ser molt respectuosos amb la zona on intervenim. Diguéssim, no? Sí que és veritat que en els càmpings que anem, el que normalment és, doncs estem invertint amb nous allotjaments, amb noves formes d'allotjar els nostres clients i el que intentem o sempre som molt respectuosos amb el medi ambient, no? Doncs, bueno, sempre respectant, òbviament, pues, tota la normativa i la normativa mediambiental. Uh-huh. Sí que és important per nosaltres és que tot sigui molt reversible, no? Nosaltres, per exemple, ara tenim un tipus d'allotjament que hem dissenyat que es diu Tiny Home o Tiny House. Això, bueno, al final són rulots que en qualsevol moment pues, es poden moure, es poden treure del lloc on les posem. Intentem, òbviament, amb energia solar i aquestes coses. No? Mm-hmm.
0: Héctor, quan vau fundar Olacamp, en quin any heu començat?
12: Pues bueno, la fundació és del 2023. Clar. Però sí, som una empresa jove, la veritat que som una empresa jove.
0: No, t'anava a dir perquè heu crescut de manera molt ràpida en molt poc temps i heu obert, com dèiem, mercat també a Portugal. Quins són els objectius i els propers passos d'Olacamp a mitjà i llarg termini? Cap on es dirigeix l'empresa o cap on voleu que vagi?
12: Sí, nosaltres volem ser una empresa líder del sector, que lideri el sector, ja sigui amb tendències d'experiències, de digitalització, de nous allotjaments i també molt enfocat en creixement. No? Nosaltres volem més o menys incorporar cada any entre 6 i 8 noves localitzacions. Ara a Olacamp nosaltres estem més o menys integrant entre 7 i 8 càmpings anual i volem seguir fent doncs, els pròxims anys. No?
0: Doncs ens quedem amb aquesta radiografia d'un sector que no para de transformar-se i de buscar noves maneres de connectar amb la natura. L'Héctor Fina, director executiu i soci fundador d'Olacamp, ens ha fet aquesta radiografia. Ja saps que els trobes a internet, olacamp.net. Héctor, escolta, un plaer que ens haguis explicat doncs, la evolució de la vostra proposta i sobretot de veure que la salut del sector és ben bona, eh? Potser és millor que mai. Gràcies, Héctor.
12: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Bé, t'agradi o no, també hi ha un factor econòmic que també influeix, el tema d'hotels, ens movem més cap a la zona de càmpings, sigui com sigui, escolta, has de buscar el teu lloc. Soc el Ricard Álvarez, arribem a les 2 de la tarda, demà és dimarts i és el darrer dia del mes de juny, 30 de juny, com ens explicava el Gil. S'acaben molts contractes de futbol i comencen d'altres històries. En parlarem des de Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Ara recorda que en 20 minuts el Sergi Tor et posa tota la informació sobre la taula. Apa, que acabis de passar un bon dilluns.

0: La víctima conduïa una furgoneta amb 7 persones més i on el passatger davanter de la furgoneta també ha mort, en aquest cas, sí pel xoc per encalç amb el camió que transportava ferros. Com diem, el camió de la furgoneta ha mort per causes naturals. I els altres 6 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Sant Pau. També hi ha hagut un accident mortal aquest matí a Brunyola, a la Salve. Un conductor de 46 anys de nacionalitat francesa ha mort per una sortida de via. Anem a l'actualitat, a com s'està circulant, quines són les incidències. Fina Areca, bon migdia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem a l'autopista AP7 que encara hi ha un tram de retencions entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit Tarragona. L'autocar que hi havia variat ja ha estat retirat, però encara queda intensitat en aquest tram. Més endavant també aturades entre Montornès i Montmeló en sentit sud, en sentit Tarragona també, i també circulació amb retencions a la zona de Barberà del Vallès, també en sentit Martorell. D'aquesta zona del Vallès també destaquem aturades a la C-17 a Parets, en un tram de 2 quilòmetres en sentit sud, en sentit Barcelona. I pel que fa als accessos més immediats, la capital catalana, aturades en alguns trams de les rondes, concretament a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta, en un tram de 6 quilòmetres en sentit Llobregat, i també aturades a la Pota Nora, Santa Coloma de Gramenet, i a la B-20 retencions a la zona d'Horta en sentit Trinitat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
0: I ja que parlem de mobilitat, també parlem d'economia, perquè la gasolina pujarà de preu demà passat. Decisió del govern central, s'acaben les bonificacions per particulars i la gasolina recuperarà l'IBI del 21% en plenes vacances. Sí que continuaran les bonificacions per empreses i transports. I Renfe xifra en un 6% el seguiment de la vaga en trens i rodalies convocada pel sindicat ferroviari a tota Espanya pel tancament d'un taller de material remolcat a Miranda d'Ebro. Ara els serveis mínims estan funcionant al 33%. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre, horari punta, pugen els serveis mínims a un 66. Hi ha hagut retards en regionals i rodalies com la R11. Renfe parla d'afectacions o puntuals. Per Carles García, president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, apunta a l'Agència Catalana de Notícies que un dia com avui de vaga res es nota, perquè Rodalies funciona com sempre.
4: Seguim permanentment en una situació en què Rodalies funciona tan malament que realment, doncs, no hi ha massa diferència entre un dia de vaga i un dia de no vaga. La realitat és que encara tenim moltes mancances de fiabilitat i puntualitat, i de trens cancel·lats, demorats i retallats.
0: Per tant, per l'Associació de la Promoció del Transport Públic, que hi hagi vaga o no, en aquest cas d'un sindicat minoritari, és indiferent, perquè el servei, quan no hi ha vaga, ha funcionat com avui, amb alteracions, retards i transports alternatius amb alguns trams. Per cert, que la pròxima jornada de vaga, convocada per aquest sindicat minoritari, és pel dimecres 15 de juliol. Senyals preocupants per la educació, encara més. A banda del conflicte laboral i de la conflictivitat que hi ha hagut amb aquest últim trimestre del curs, les notes de matemàtiques a la selectivitat, les notes PISA, i avui hi ha hagut aquest matí la presentació de l'anuari de l'educació de Catalunya elaborat per la entitat equitat.org. Pol Matavacas, quines són les advertències d'aquest estudi?
5: L'estudi alerta dels mals resultats en l'àmbit acadèmic, però també de les desigualtats educatives causades per l'origen socioeconòmic dels alumnes. Pel que fa als resultats acadèmics, la taxa d'idoneïtat a 15 anys, que fa referència als alumnes que al final de l'ESO no han repetit cap curs, s'ha mantingut des del 2021-2022. La taxa de graduació de l'ESO ha passat del 93 al 87% i no se supera la xifra de 80% dels joves amb estudis secundaris postobligatoris. A tot això se li han de sumar els mals resultats en proves internacionals d'anys anteriors. Per altra banda, hi ha una insuficiència pressupostària derivada de l'augment de les necessitats a les quals han de fer front dins les aules. De fet, més del 28% dels alumnes a l'educació bàsica, que inclou des del segon cicle d'infantil, primària i ESO, tenen necessitats educatives especials per raons socioeconòmiques, tal com indica Mònica Nadal, directora d'investigació d'equitat.org.
6: Podem sintetitzar com

0: cronificació dels baixos resultats, tenim un estancament ara mateix de les trajectòries educatives i tenim un sistema en el qual el pes de l'origen familiar i social dels infants és excessiu per explicar els resultats. És a dir, qui ets i d'on vens explica bona part dels teus resultats, més que en altres sistemes educatius.
1: L'anuari també planteja crear 8.000 noves places d'FP bàsica per poder arribar a més de 18.700 places.
2: Gràcies a Pol. Qui ets i d'on vens no hauria d'afectar el nivell educatiu, però afecta i s'ha de corregir. I a Catalunya, un dia com avui, 29 de juny del 2026, es fa un ple ordinari a un ajuntament. Cosa lògica. Ara anem a la novetat. Es farà per via telemàtica per seguretat. Hora 6 de la tarda. Ajuntament Sant Adrià del Besòs. Decisió l'alcaldessa Filo Cañete del PSC. Causes, com han dit, seguretat. Evitar una possible i presumpta conflictivitat pels afectats del desallotjament dels pisos de la Rambla al barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs, que aquí n'han parlat. Per cert, pisos que al matí la policia desallotja i a la nit es tornen a ocupar. La portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Sant Adrià, Isabel Pardo, anuncia a migdia a COPE que els dos regidors del Partit Popular aniran aquesta tarda a la seu de l'Ajuntament on es celebra el ple.
3: Aquí no hi ha cap amenaça i és una cosa sense precedents a cap municipi. O sigui, i llavors jo com a regidora aniré a l'Ajuntament, aniré al meu despatx. Jo demanaré que m'obrin la sala de sessions. Si no me l'obren, ho faré des del meu despatx.
2: La portaveu de la Partita Popular a l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs critica la postura de l'alcaldessa Filo Cañete i nega que les forces de seguretat no puguin garantir la normalitat d'un ple democràtic. Aquí està el nucli de la qüestió, que un ple democràtic s'hagi de fer telemàticament per seguretat. Isabel Pardo explica el que creu que vol evitar l'alcaldessa de Sant Adrià.
3: Lament, que és que si anava l'alcaldessa, doncs s'exposava a tindre uns abucheos i, per tant, com està molt tensionat aquest tema dels desallotjaments, però perquè han estat 10 anys que han mirat cap a un altre costat, doncs el que vol evitar és posar valles rodeando l'Ajuntament, no?, i posar quatre furgons de Mossos d'Esquadra, de la Brimo, de la Arro, i vol evitar aquesta imatge.
2: Doncs per evitar aquesta imatge, avui el ple de Sant Adrià del Besòs, a partir de les 6 de la tarda, es farà telemàticament. Crònica policial, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut a 23 persones, sí, 23, 15 dones i 8 homes, en el desmantellament de dos grups criminals, un brasiler i l'altre espanyol. Estaven especialitzats en el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. La banda operava en 11 prostíbuls distribuïts entre Barcelona i Girona. Com va començar la investigació policial, Pol Matavacas?
1: Segons les primeres informacions, les víctimes tenien una característica comuna. Patien una situació de vulnerabilitat en el seu país d'origen. A les víctimes les captaven amb ofertes de feina falses i els finançaven el viatge fins a Espanya. Els membres de la trama funcionaven de manera jerarquitzada i es repartien les funcions entre ells. S'encarregaven de la captació, el trasllat, el control de les víctimes, la vigilància, la gestió econòmica i la mobilitat entre els diferents immobles on les víctimes eren explotades. Lluís Moreno, sotsinspector dels Mossos, explica com van ser els primers passos de la investigació.
4: Va identificar, gràcies al servei d'urgències d'un hospital públic de Sabadell, on la doctora va tenir la perícia de detectar indicadors de tràfic d'éssers humans i va ser capaç d'activar el protocol, no? El protocol d'avís a la policia. La seva identificació la va traslladar per via interna als grups d'atenció a la víctima dels Mossos que tenim a totes les localitats i a partir d'aquí els grups d'atenció a la víctima ja van contactar amb la DIC i concretament amb la nostra unitat.
1: En aquests moments, l'operació ha permès identificar i protegir a 6 víctimes. Les seves declaracions han estat fonamentals per poder corroborar el funcionament de la xarxa, les condicions a què eren sotmeses les víctimes i els mecanismes de control, amenaces i explotació que exercien els investigats. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
2: Gràcies, Pol. La intel·ligència artificial ja és aquí. Comença a tenir una aplicació diària en grans parts de la població, no únicament amb els estudiants, sinó pràcticament en totes les professions. I comença també a entrar amb força en la gestió dels ajuntaments. Però el gran debat ja no és únicament tecnològic, sinó també de governança, control i garanties ètiques. Qui controla a la intel·ligència artificial? Qui pot realitzar les normes ètiques de com s'ha de treballar amb la intel·ligència artificial? Com s'integra aquesta tecnologia en els serveis públics sense posar en risc la privacitat dels ciutadans ni la seguretat jurídica de les institucions? En aquest context, Terrassa s'ha convertit en un dels primers municipis d'Espanya en aprovar un pla director d'intel·ligència artificial per al període 2026-2028. La tenent d'alcalde i regidora de Tecnologia de l'Ajuntament de Terrassa, Laura Ribes, explica el perquè d'aquest pla director.
5: Posar una mica d'ordre abans de que la tecnologia s'escampi sense cap mena de criteri, i és evident que en el curt termini la ciutadania no ho veurà reflectit amb una, de manera molt immediata com un canvi tecnològic, però sí que ho veurà que l'administració al final és més eficient, és més àgil, i això ho veurà perquè realment a nivell intern comencem a incorporar noves eines d'intel·ligència artificial.
2: Es tracta d'una fulla de ruta que fixa com desplegar aquesta tecnologia segons i dins de l'administració local amb criteris de supervisió, transparència i ús responsable. Perquè sempre la gran pregunta és com es controla o com es pot controlar la intel·ligència artificial. Laura Ribes.
5: Nosaltres en el nostre pla hem incorporat un marc ètic propi que estigui alineat amb aquesta normativa i hem pres mesures concretes, no? Des de que hem d'informar la ciutadania sempre que estigui interactuant amb sistemes d'IA, mantenir un registre intern dels nostres sistemes utilitzats en aquest sentit, i sobretot abans de desplegar qualsevol eina hem de fer avaluacions de risc, vale? I també incorporarem clàusules ètiques en la contractació tecnològica quan haguem de contractar aquests serveis, o establir sempre protocols de supervisió humana, perquè al final qui ha de decidir són les persones.
2: I saludem a migdia a COPE Ignasi Llorente, CEO d'Utopic, agència especialitzada en comunicació, estratègia i consultoria de processos de canvi. Ignasi, benvingut i bon migdia.
6: Molt bon dia.
2: És real? Som davant d'un moment de gran canvi, tant en la forma de comunicar com també en la forma de viure a causa de l'aplicació de la tecnologia?
6: Totes les prediccions, no, al llarg de la història de la humanitat sempre tenen un cert grau de risc, no? Està molt en temps real dir què pensaran d'aquí 100 anys els nostres, no? Els nostres descendents sobre si realment va ser una revolució o va ser un petit canvi. Però tots els indicadors ens diuen que el tema de la intel·ligència artificial és una transformació molt radical, probablement no comparable a processos recents de la història de la humanitat i, per tant, no comparable en aquest sentit, doncs, a la introducció de la informàtica o de les xarxes socials. Jo m'atreviria a dir que ni tan sols a la industrialització, sinó que sovint comparem un canvi de la magnitud de la impremta.
2: La clau sempre és on hi ha el límit ètic a l'hora de fer funcionar la intel·ligència artificial. I qui posa aquesta ètica? Sí, sí. Qui la diu, qui l'escriu i qui la aprova?
6: Evidentment, l'ètica no és una cosa, doncs, no és una ratlla fixa, no? Cadascú, cada organització, ja no cada persona, sinó cada organització té una cultura empresarial diferent, una cultura, les administracions públiques també, doncs no n'hi ha dues que tinguin els mateixos criteris interns, i per tant, en aquest cas, que estem davant d'una revolució no només tecnològica, sinó realment cultural, marcar els límits, dir què volem automatitzar, què volem que faci la intel·ligència artificial i què no volem, perquè poder ho podrà fer tot, doncs aquí és on haurem de preguntar-nos totes les organitzacions, les empreses privades també, què deleguem en aquesta nova forma d'intel·ligència i què volem seguir mantenint nosaltres al volant o les regnes, no? És a dir, què volem seguir controlant els humans i que no haguem delegat en una màquina, en aquest cas.
2: On està el perill per tu, Ignasi, de la intel·ligència artificial?
6: N'hi ha molts. Totes les tecnologies tenen pros i contres, no? Hi ha coses molt bones i coses que, depèn com s'apliquin, són perilloses. Un dels enormes perills de la intel·ligència artificial és que democratitza, si se'n vol dir així la paraula, no? Jo més aviat dic que facilita o homogenitza l'entrada de persones sense formació prèvia a coses que ara estaven reservades a molt poca gent. Jo no sóc expert informàtic, la meva formació és d'un altre tipus, però jo en aquests moments ja puc fer programes informàtics gràcies a la intel·ligència artificial, i aquests programes informàtics poden tenir un ús bo, no? Un ús positiu, o poden ser un programa informàtic que es dediqui a hackejar una web d'una altra empresa rival, o a posar un virus a dintre d'una organització, no? Això fa uns anys només ho podien fer informàtics molt experts. Ara gairebé ho podria fer qualsevol persona. Per tant, els límits de la intel·ligència artificial són tants com els usos que vulguem donar-hi als humans. I això les empreses han d'aprendre a saber, no només a nivell legislatiu, sinó que a nivell realment de reputació, si l'ús que en fan no és positiu, poden tenir conseqüències greus per la seva reputació, per l'impacte en la imatge de la seva organització, però és veritat, evidentment les administracions públiques que sempre tenen aquesta capa superior o aquesta capa més alta d'intentar fer les coses amb una certa, no? Predicar amb l'exemple, per dir-ho d'una manera, com es diu tradicionalment, clar, encara els obliga a anar una miqueta més enllà i a tenir molt ben regulat quins usos volen i quins no volen que es facin internament, perquè els perills són enormes. Probablement a nivell d'administracions públiques el perill més gran és l'ús erroni o incontrolat o senzillament sense cap esperit de fer-ho malament, senzillament per desconeixement de dades privades. No? L'administració pública té dades de tots nosaltres, hisenda, sanitat, des de cadastre, multes, no? Fins i tot. Bé, clar, aquestes dades es poden utilitzar en benefici de la comunitat o poden estar exposades de cara al públic i, per tant, produir un impacte important en la societat i en la confiança de la gent en aquella administració pública.
2: Ignasi, escoltant la teva resposta sobre els perills de la intel·ligència artificial, interpreto que tu sí que estaries d'acord que hi hagués una regulació de la intel·ligència artificial, potser per les grans administracions, no les locals, sinó fins i tot pot ser la Unió Europea o altres tipus d'organismes públics, abans de que el seu ús estigui plenament estès.
6: És que l'ús sempre anirà creixent, perquè és un canvi cultural, no és només una tecnologia, no és un software que s'aplica, no? I per tant, ara mateix a nosaltres mateixos ens costa molt saber què farà d'aquí un any o d'aquí dos la intel·ligència artificial. Per això és important regular-ho, jo penso. És ben evident que és molt difícil, vivim en un món globalitzat i, per tant, a vegades dius, hi ha empreses europees que es queixen, no? I diuen, ostres, que regular-ho a París o a Barcelona, si resulta que altres països no ho regulen,
2: claro,
6: no té cap,
2: claro,
6: no té massa sentit, no? Però és cert que la majoria de països del planeta en aquests moments estan per una mínima regulació, eh? Estem parlant que fins i tot països que havien estat molt reacis a aquesta mínima regulació, com Índia o Xina, o el Japó, per exemple, que tenen una visió de la tecnologia diferent que l'europea, ara estan també dient que hi ha coses que s'haurien de, com a mínim, controlar mínimament. I altres països, com Canadà, Austràlia, etcètera, també s'han afegit a aquesta idea. Quin és el nivell de regulació? Més alt, més baix? Això ja no depèn de nosaltres, però és evident que ha d'haver-hi una mínima regulació o, com a mínim, una mínima informació. És a dir, que la gent sàpiga què està fet amb intel·ligència artificial, què està fet per un humà, què ha sigut aprovat per una empresa o què ha sigut automatitzat i, per tant, no hi ha cap control. Com a mínim, aquesta capa jo crec que és imprescindible, perquè si no podem entrar en un terreny molt, molt perillós i vosaltres, en aquest cas, que sou un mitjà de comunicació, ho sabeu, perquè el tema de la desinformació, per tant, imatges que circulen i que poden donar sensació de veracitat, etcètera, etcètera, pot ser perillós i tenir conseqüències importants sobre drets bàsics, però fins i tot sobre la seguretat d'una societat. Per tant, una mínima regulació, jo diria que ara mateix gairebé tothom considera que és necessària.
2: I sobretot s'ha d'educar perquè el consumidor, que a la fi és el que rep la notícia, també que un consumidor informatiu castigui els mitjans de comunicació que utilitzen aquestes eines sense informar, com tu molt bé has explicat, de qui les fa. Un altre tema és, quan hi hagi errors de la intel·ligència artificial, qui assumeix la responsabilitat? Que això també serà un altre tema important de cara al futur. Ignasi Llorente, CEO d'Utopic, agència especialitzada en comunicació, estratègia i consultoria de processos de canvi. Gràcies per les teves aportacions aquí al migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
6: Moltes gràcies.
2: Sempre es comenta que la intel·ligència artificial el que ha de fer és ajudar i complementar la tasca dels humans. Substituir-la serà molt i molt i molt perillós. Després de la publicitat parlarem d'una feina que no es pot substituir i que és clau: l'arquitectura. El disseny de les ciutats, els dissenys dels pobles, les infraestructures. Barcelona està de moda. Congrés Mundial d'Arquitectes. 10.000 arquitectes a la capital catalana. 30 anys després, Barcelona organitza aquest Congrés Mundial que és importantíssim. D'aquests i d'altres temes en parlem després de la publicitat aquí, a migdia, COPE.

0: ¿Quieres contarnos algo?
1: Escribe a Pilar García de la Granja.
0: En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
2: La aventura tiene nombre y apellido. Alan Quatermain.
3: Ese soy yo.
4: Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
3: Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
2: Tarde Quatermain. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
5: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Hazte mutuera.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses hasta el 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en Viajes El Corte Inglés.
8: ¿Estás con el run run por si el perro hace saltar la alarma?
9: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
10: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Qué? ¿Y si un poquito de sport? ¿Qué? ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
11: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo. Reserva hecha.
12: Carglass cambia, Carglass repara.
13: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
15: 30 anys després, Barcelona torna a ser la capital mundial de l'arquitectura, amb l'organització del seu Congrés Mundial. Ahir van començar les primeres inscripcions i avui ja els primers treballs, exposicions i conferències. 10.000 visitants d'arreu del món dels principals gabinets d'arquitectura es troben durant 4 dies al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. Yolanda Bernal, en quins propòsits?
16: Sota el lema Esdevenint arquitectures per un planeta en transició, la trobada internacional abordarà qüestions centrals com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat i circularitat dels materials o l'evolució de l'espai públic a petita i gran escala. Un dels comissaris, Pau Sarquelles, celebra que la trobada converteixi a Barcelona en la capitalitat mundial de l'arquitectura.
17: La importància és brutal perquè poques vegades ha passat, tot i que aquests congressos es fan cada 3 anys, crec que poques vegades ha passat que s'hagi aconseguit reunir un programa o un line-up, o sigui, uns ponents de tan alt nivell, tot i a més no ser estrelles, però que l'arquitectura que fan té una rellevància tan gran avui dia, no? I posar-los a tots junts perquè puguin discutir, perquè puguin debatre les arquitectures que s'estan produint i que s'han de produir en el futur per aquest planeta que hi ha en transició, és fonamental.
16: Aquest migdia, Sergi, ja s'han acreditat prop de 4.000 visitants i l'organització espera rebre fins dijous uns 10.000 professionals, estudiants i líders institucionals provenents de més de 130 països.
15: Gràcies, Yolanda. Parlem abans de la intel·ligència artificial, del seu control ètic, del canvi, de la revolució que significa en tots els àmbits. Veiem també la revolució amb punts a favor i en contra de les investigacions de Mossos d'Esquadra d'accidents de trànsit. Les noves tecnologies milloren aquesta investigació policial, però també són un problema a l'hora d'ubicar un control perquè conductors poden saber on hi és aquest control i, per tant, aleshores provocar una conducció molt millor que no la que fan habitualment i que poden posar en perill a la resta d'automobilistes. Això ha portat a Mossos d'Esquadra a replantejar el sistema de treball dels agents per tal d'intentar que els conductors no els puguin esquivar pel matavaques.
18: Aquests canvis es deuen al fet que, gràcies a les aplicacions del telèfon mòbil, tothom que circula per la carretera pot saber on hi ha controls policials. Tot i això, el cap dels Mossos de Trànsit a Girona, Joan Costa, recomana no esquivar-los, ja que els efectes podrien ser pitjors.
19: En les aplicacions aquestes, ja automàticament tothom s'avisa i la gent evita passar pel control. Home, el que seria bo és que evitessin de passar el control perquè no agafen el cotxe, però no, el fumot és que busquen vies alternatives, i aquestes vies alternatives a vegades són tan tortuoses que si la persona va beguda, pues té l'accident allà. Això ens hi hem trobat molt sovint.
18: La solució que han trobat els Mossos és la de fer controls dinàmics. Aquests duren pocs minuts i els permet moure's per la zona que els interessa. Això també fa que hi hagi diversos punts marcats a les aplicacions on es fan controls, tot i que els Mossos només estiguin en un d'ells. Però no tot són males notícies. Amb les noves tecnologies també ha millorat la manera d'investigar els accidents de trànsit. Costa explica que la majoria dels cotxes ja porten una caixa negra on els agents policials es poden connectar. D'aquesta manera poden saber què ha fet i com ha actuat el vehicle. Això permet saber, per exemple, si el conductor ha posat un intermitent o no, cap on ha girat o a quina velocitat anava en el moment del sinistre.
15: Gràcies, Pol. Jo crec que el millor de tot és circular correctament, no? I no buscar camins alternatius on està un control policial per esquivar-lo, perquè aleshores és que alguna cosa ja no estàs fent bé. Bé, l'inici de les vacances d'estiu ja ha passat una setmana, eh? Sembla que fa passat molt temps, però no, una setmana. I són 800.000 les llars catalanes amb menors de 16 anys. Hi ha 11 setmanes de vacances, en portem una. Avui comencem de la segona. Per tant, encara en falten 10 setmanes. I què fem amb aquestes 10 setmanes? Família, aves i àvies, viatges, casals d'estiu, campus esportius... Hi ha moltes alternatives, però pràcticament totes concentrades al mes de juliol. A l'agost, tot és un desert. Pràcticament no hi ha alternatives. Xavier Florido, responsable de la campanya d'estiu de Fundes Esplai, explica a COPE Catalunya la mitjana d'inscripció que hi ha amb els casals d'estiu.
14: Un casal d'estiu entre 2 i 3 setmanes. De fet, la setmana que comencem avui, dia 29, i la setmana següent, ja et dic, sí, més o menys, aquestes 3 setmanes que venen són les setmanes estrella, les setmanes més punta que venen de casals d'estiu. Però sí que hi ha molts infants que estan les 6 setmanes de casal, i fins i tot alguns estan també a l'agost, on tenim l'activitat, però la gran gruix és aquestes 2 o 3 setmanes.
15: 2 o 3 setmanes de quinzenes o setmanalment és el període en el qual moltes famílies inscriuen els seus fills i filles a casals d'estiu. Després hi ha les desigualtats econòmiques, les beques que no acaben d'arribar, que són insuficients per a moltes famílies. I a més també hi ha un canvi a vegades de paradigma. Per exemple, des de l'Associació de Famílies AFAC, Jordi de Carreras parla que davant de les enormes dificultats que tenen moltes famílies a l'estiu, diu que, per exemple, s'hauria de plantejar, com a mínim plantejar i estudiar, poder obrir espais educatius que estan tancats aquestes setmanes.
20: Un recurs públic que gestioni eficientment pot voler dir efectivament això, que no quedi tancat i aturat, sinó que es pugui gaudir d'ell al màxim de temps possible, no? És un recurs públic i ha d'estar a l'accés al màxim de temps per tothom, no? Perquè és eficient. Per tant, com ja fan moltes gafes organitzant casals d'estiu, doncs estirar l'ús d'aquesta infraestructura hauria de ser una mesura a estudiar activament, sí.
15: És una proposta interessant, però tal com està a hores d'ara la Conselleria d'Educació, no creiem que sigui prioritària. I encara continuarà, això sí, que cadascú s'espavili a cada estiu on s'han d'omplir 11 setmanes de festa escolar. Recta final del migdia COPE.
13: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
21: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
21: Si con las humedades te las tienes que ver.
2: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
13: Murprotec.
15: I l'actualitat esportiva de Catalunya que arriba d'aquí 50 minuts, quan faltin 10 minuts per les 4, Joan Batllori, el Mundial ja a tota màquina i molta més actualitat esportiva. Joan, bona tarda.
22: Bona tarda, Sergi. Sí, senyor, ja tenim la primera selecció classificada per 8ens de final, és el Canadà, que va derrotar ahir a 0 a Sud-àfrica. Atenció al programa que tenim avui al Mundial, que tenim 3 grans partits. A les 7 de la tarda, Brasil-Japó. A 2:15, Alemanya-Paraguai. I a les 3 de la matinada, bon partit, Marroc-Països Baixos. Ara a les 3 arrenca l'especial Mundial. Quan quedin 10 minuts per les 4, arribem nosaltres amb la informació esportiva més propera, que el Barça ha de tancar entre avui i demà dues operacions. Ansu Fati sortirà al Mònaco, traspassat per 11 milions d'euros, i també ha de tancar la renovació de Cillessen per les dues properes temporades. El Barça, que per cert disputarà partit amistós de pretemporada contra l'Europa el 29 de juliol a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. El Girona també ha anunciat un nou amistós el dia 25 davant de l'Alavés a la Vall d'en Bas. En motos, Àlex Márquez acaba cinquè a Assen, el Gran Premi dels Països Baixos, en el seu retorn després de l'accident espectacular que va patir a Barcelona. Marc Márquez va acabar sisè, es situa 40 punts del nou líder Jorge Martín a la general. En hoquei patins, el Vilafranca puja a l'hoquei Lliga, i en ciclisme hem tingut campions d'Espanya catalans en la prova de ciclisme en línia disputada a Sabinyànigo. Són Marcel Camproví en categoria masculina i Mireia Benito en categoria femenina.
15: Doncs estem molt atents, eh? D'aquí 50 minuts aquí tens el micròfon blau.
22: Perfecte, Sergi, fins ara.
15: Arriba Línia COPE, 3, l'última hora del Mundial, i després Esports COPE amb Joan Batllori.